0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
5: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
9: Pues la cosa es así, verá.
10: Es impresionante.
11: Me encanta, me encanta.
12: Mola.
13: Me gusta como suena.
14: Qué bonito.
8: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
15: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Virus a càrrec, biòpsic, és tu, l'otopodoteco, gorota, és tu, ace...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
4: Estàs escoltant

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
6: Austin, them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you want to join the team? Now tell me, little miss thing.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
3: Jazzit.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

Please see for me if a hair's hanging long. For that

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: 70s. 70s. Give me the 70s. 70s.
1: This is a time

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
3: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
4: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, ¿vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà. Val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
2: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
4: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
3: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
4: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
2: Vale, ens deixes jugar o què?
4: Sí, tant. A veure,
2: molt bé.
4: Prova.
2: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
4: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
3: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
4: Per

0: Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
0: Exacte, amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig,
1: el
0: si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur, segur, segur que com a màxim el trobaràs
1: a la segona,
0: amb dos.
1: Sí.
0: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
1: Clar.
0: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai,
1: que
0: perquè
1: es vagin
0: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest us sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria? Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
1: aquí
0: exemple,
1: és
0: la
1: molt
0: teva
1: més difícil,
0: estratègia,
1: sí.
0: Cristina, ja no el potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
1: I
0: el
1: no
0: trobes.
1: Ja, sí.
0: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: també
0: moure...
1: També es complica.
0: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
0: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaríem.
0: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
0: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i
1: molt bé.
0: Li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
2: Aviam com reaccionen, no?
0: Clar, i a més, tindrem un munt de dades, perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què...
2: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
0: Exacte.
2: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
0: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
3: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
0: Vale, y si le
3: perdóname, 214.
0: 214. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
3: ¿Cuánta ocupació yo podría tener? ¿Cuántas personas?
0: Sí.
3: Pues bastante. Tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
0: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
3: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
0: Oh. I com ho renteu, això?
3: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4...
0: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
0: sí.
1: Intern?
0: Sí,
3: tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: Alguna anècdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
3: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
3: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: A l'hora, sempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
4: Sí.
0: Clar,
1: 600
0: dues
1: tovalloles.
0: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
0: clar,
1: o de
0: després
1: mans.
0: Hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
4: No, i n'han de tenir més. Perquè
1: sí.
4: Mentre en renten algunes, n'han de posar d'altres de netes.
0: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia... Perquè podríem voler pensar quan trigaran en

0: rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
1: posar... Doncs comencem
0: posar...
1: a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
0: Vale, 4 tovalloles, hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. Exacte. I la de peus. O sigui, són 6.
0: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: 6 tovalloles per habitació.
0: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
0: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores...
0: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar, et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
0: Bueno, no sé.
1: I 30, no?
0: Però una rentadora industrial, de, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
0: Sí, aquesta no sé. Estira.
2: 10, 15...
0: No, no, més.
1: 60
0: quilos. 60 quilos, sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quan pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si s'han si fet servir...
0: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
2: Una tovallola de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
0: L'ampolla, per tant, menys un quilo.
2: Menys un quilo.
0: Total. I una ampolla petita, o sigui, una ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
1: tovallola.
0: A veure, el que hi ha 6 tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
1: No, perquè
0: les petites...
1: Per tant,
0: podríem fer que tenim 4 tovalloles per habitació.
1: Val.
0: Perquè les petites, les dues petites compten com a una, la del terra, no sé què... Podem fer 4. Llavors, això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
1: Vale, i hem dit que van bèstia, 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
0: Exacte.
1: Per 10 tant, rentadores.
0: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel, potser si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns. Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
1: Rentadora 5... secadora o rentadora sola?
0: No sé, això ja.
1: Perquè rentadora secadora, 4 hores,
0: Però vull dir que ja poden estar... Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu gastar una d'aigua.
1: Clar, sí, sí.
0: És bèstia, Molt bé, molt bé. Doncs, per tot això, es necessiten les mates, al final.
1: Mates aplicades.
0: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet, hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
0: Direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
1: ara
0: sí,
1: ens farà calcular coses que no sabrem calcular.
2: Ara suarem.
0: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions. Vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions. Totes estan plenes i li arriba un nou hoste per dir, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
1: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
0: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
0: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
1: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
0: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de, el ficaria a l'última, però quina última, si no hi ha última?
1: No hi ha última, clar.
0: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites. Per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
1: Llavors, a la primera.
0: A la primera, però clar, la primera la tens plena.
1: Clar.
0: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
2: Seguim tenint el mateix problema.
0: Però al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
2: A la segona.
0: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
1: Vale.
0: I llavors, tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què, no sé quantos, sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què, no sé quantos, més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, ni, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
1: tothom
0: habitació
1: té
0: a la dreta.
2: I alliberem la primera
0: habitació. Alliberes la primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
1: Molt bé.
0: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona, et venen cinc. Què faries llavors?
1: El mateix, no? Cinc cap allà.
0: Exacte.
1: Li cinc a la dreta.
0: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
2: Oh.
0: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
2: Vale. Aviam.
0: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
1: que
0: mogui
1: infinites nombres. No, perquè no sabran on anar.
0: Exacte.
1: Això és llavors, problema no ens va la regidoria bé. De l'hotel, molt greu.
0: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de... Uau! O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
1: L'altra meitat.
0: Clar, quina és aquesta meitat?
2: Els nombres senars.
0: Els nombres senars. Perquè, clar, al fer el doble, partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop, has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
2: Quin recepcionista, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
1: Això és filosofia.
0: També és filosofia i mates, o sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates, però és xulo també pensar aquestes coses. I no és res palpable, evidentment no aniràs mai a un hotel infinit, però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
1: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui, primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre lo del concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot lo de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
1: I a casa tampoc, eh?
0: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre, i caben infinites persones, i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
1: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
2: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
2: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
1: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
6: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
5: Salut activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
8: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí, cadascú podria intentar fer el que ell veies. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més, en aquest cas, als cervicals.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar. Però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan em vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
15: I el riu Sud s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
16: És no es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Us allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, de pues mira, de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si esclavi, no podia baixar, obrir-se la porta.
17: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, tot, ho hem perdut tot, amb la qual cosa, en un principi, ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
18: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
14: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà el passat, però també el futur.
19: Meu país...

0: Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
1: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
2: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
1: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
2: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
1: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
2: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
1: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
2: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però, atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
1: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny, de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
2: El que feia és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
1: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
2: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. És el que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
1: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment, pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
2: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
1: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
2: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no. No ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
1: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: Quatre Gotes.
1: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans, l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
3: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat amb aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori, amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors, aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
1: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
3: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
1: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
3: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
4: Estàs escoltant el 4 Gotes.
1: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
1: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia. Vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no?, de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls. I tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc. I veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats si estàs en l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
1: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
1: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, Els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem, que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València, el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu, com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
1: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
1: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí. El canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
1: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem, doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera, de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli, ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho, com hem fet doncs, amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al Quatre Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
1: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Capons sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet. A Tortosa també va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen? Ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
1: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
7: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
9: la xarxa de comunicació local.
10: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
3: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència dels fervents Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
10: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
9: El diccionari TermCat.
11: 40 anys, 40 paraules.
12: 1994. Coixí de seguretat.
13: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
9: Núria Artigas.
14: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
9: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts
15: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una bateria de preguntes a l'oposició, sobretot del PSC i en Comú Podem, va servir a l'últim ple municipal del curs perquè el govern oferís una actualització informativa sobre alguns dels temes més rellevants de l'exercici polític 2025-2026. Així vam saber que, pel que fa a la nova escola Bressol als Corriols, segons va explicar la regidora d'Educació, no només les obres de condicionament van a tota vela, sinó que també s'avança en l'àmbit organitzatiu perquè s'estan ultimant els processos selectius de personal i qui serà la directora del centre fins i tot està convocant les famílies a una primera entrevista individualitzada al setembre. Elisenda Busquets.
2: Dimecres passat, quan vam anar a veure-ho, tothom va poder veure, visualitzar de que tot anava endavant i que no hi ha cap motiu per pensar que això al setembre no estarà acabat. Dit això, i no tant respecte a les obres, però sí crec que també és una informació important i rellevant per veure que no es contempla cap més escenari de moment, és que aquesta mateixa setmana la directora, nova directora de l'Escola Bressol dels Corriols, ja ha enviat un correu a totes aquelles famílies que han matriculat els seus fills, donant la benvinguda, presentant-se i emplaçant-les a que en el mes de setembre es farien les entrevistes individualitzades que es fan normalment en aquest període.
1: Tant Busquets com l'alcalde Rafa Navarro van insistir que de moment no hi ha res que faci pensar que no es podrà complir el compromís que l'escola sigui una realitat i comenci a funcionar normalment el mes de setembre. D'altra banda, Busquets va explicar que un cop tancades les matriculacions hi ha hagut famílies que havien obtingut plaça però que també s'havien preinscrit en altres municipis i que finalment no vindran a Premià de Mar, de manera que de les 222 places que ofereixen els Corriols i els Gafarrons en quedaran 27 sense ocupar. Altres actualitzacions que va fer el govern en aquest torn obert de preguntes en què es converteix habitualment al final del ple tenien a veure amb les obres de la Mar Nova, la recollida de brossa o la fàbrica de pijames. A la Mar Nova es treballa fa dues setmanes en la preparació i perimetratge del terreny, l'auditoria sobre el contracte de neteja i recollida de brossa encara que no s'han llestit i el govern espera que estigui i convocar a la taula de sostenibilitat per començar a redefinir el model al mes de setembre i pel que fa als pisos subvencionats de la fàbrica de pijames, l'alcalde es va comprometre solemnament que l'1 d'octubre les famílies beneficiàries ja hi residiran.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta...

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses. És a dir,

0: les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma i ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
1: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
0: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale, donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, uh-huh, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, ve, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
1: Mm-hmm. Aquests enemics són constants i els són tenim constant, sempre presents.
0: Clar, la hipoteca està sempre constant, el no arribar a fi de mes està sempre constant, la relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant, és a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Uh-huh. Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i bé, l'ansietat també pot tenir...
0: L'ansietat també, té a veure aquí.
2: Una resposta.
1: Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
0: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència, però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
0: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem, un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer, per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen.
1: Sense filtre.
0: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
1: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
1: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Quina forma és la correcta per controlar les emocions?
0: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc, i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir la emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a l'emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base. ¿Vale? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment. No? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, ¿vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el... Ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma, viloma, pranayama. Fent això, cada dia mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
1: Molt exagerat,
0: molt
1: no?
0: Exagerat,
1: molt de pic
0: no?
1: I molt de pressió.
0: O estàs a dalt o estàs a baix i les emocions se't porten i la teva vida és una muntanya russa, doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes. ¿Vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
1: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
0: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
1: Sent realistes,
2: tenim,
1: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina...
0: Home, al principi, quan estàs segrestat per la emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
1: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma-viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després, expires pel dret. Més llarg. L'expiració permet més lentitud. Uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant. Sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4. Expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4. I 6. Llarg. Això seria tot un cicle. I això es va repetint. Començaríem de nou. Inspirar amb 4 per l'esquerra. Expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
1: en
2: algun lloc.
1: No, no, està perfecte, Àlex.
2: Potser en 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
1: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica, que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
0: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que la emoció em desborda, parar. parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
1: Ser-ne conscients,
2: pot ser suficient,
1: no?
2: Sí. Com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
0: Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
1: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
0: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compta'm, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no?
1: Per respirar.
0: Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
1: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
0: Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
0: Uf!
2: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. No, de fet, no posem la tele, no? Però mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. Mm-hmm. De certa manera, no pots digerir bé.
1: Convidem a que escoltin podcast, per exemple,
0: aquest. Per exemple, no? Sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
1: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
0: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
1: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sufragar-les. A sufragar-les, a dominar-les.
1: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonhomia també, no? Amb acceptar-ho. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
0: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
1: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé, a respirar.
0: Igualment.
2: Fins ben aviat.
0: Fins ben aviat.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha fet pública a través de Premià Mèdia la proposta que l'Ajuntament faci avinent a la ciutadania per mitjà d'una publicació mensual un resum de les incidències registrades en el servei de recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte del temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària perquè hi posés remei. Segons Cano, els últims temps s'han estat esgrimant sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei. L'informe públic mensual, segons Cano, ajudaria a reforçar aquest control.
3: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi que s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que últimament sembla que alguns ens volen fer creure que com hi ha un contracte vigent no es pot fer gaire cosa i per mi no és així. El contracte té límits, això és evident, però també dona eines per exigir, corregir i penalitzar en cas de que no hi hagi un compliment. I aquest control no s'ha de quedar només dins de l'Ajuntament. D'aquí la proposta. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. No cal un informe complicat, cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho. El contracte no pot servir d'excusa per resignar-nos davant d'un servei que falla.
2: En relació a aquest tema, fem notar que el PSC premianenc denunciava al seu compte d'Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens, diuen, cap de les mesures anunciades pel govern en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç en general al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates, segons diuen a la publicació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un afecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia. Vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i et fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú, que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquell persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que, sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró o com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de... No parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser en una relació d'amistat no hi ha. Sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no?, d'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no?, i no se't dona aquest espai, no?, i realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no?, qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no?, i a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no?, però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'illa a la C32, obres que d'alguna manera marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava TV Mataró, en el cas de l'illa, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'1 milió d'euros. L'alcalde de l'illa, Marc Almendro, s'ha felicitat de l'inici dels treballs llargament reclamats i, sobretot, per tot el que hauria d'ajudar el nou giratori a reduir aquests problemes de trànsit i l'accidentalitat que s'hi acumulava.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar legalment registrades ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini que finalitza al cap de 20 dies hàbils després que es publiqués la convocatòria el passat 10 de juliol. L'import total que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen concretament en 28.500 euros per a entitats culturals, 20.000 euros per a les esportives i 9.000 euros més per a entitats dedicades a la joventut. Novament, han de ser entitats sense ànim de lucre i l'atorgament de les subvencions es farà com a màxim 3 mesos després de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. En trobareu tota la informació al web municipal. D'altra banda, aquesta setmana, el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis de la demarcació per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments que han obtingut ajudes hi ha Premià de Mar, que rebrà concretament 95.560 euros. Segons ens indica l'Ajuntament, els diners serviran en bona part per al projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. Sobretot serviran per escometre la renovació museogràfica de l'equipament, renovació integral de l'exposició permanent, climatització i millora de l'accessibilitat. Una part menor de la subvenció es destinarà a fer arranjaments a la coberta de l'Espai l'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benyenzar a Melilla després d'un nou intent també d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre que la Comissió Europea ha ofert també el suport del Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques, volíem dir, amb Itàlia, després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat la convocatòria de l'ambaixada italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Mora la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada també pel govern espanyol i un consorci públic o privat on també participa la Generalitat. Les propostes es podran presentar fins al 12 de novembre i Brussel·les anunciarà les seleccionades a principis del 2027. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar també el model del cinema Truffaut, a reforçar el control del servei de neteja i completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ahir ofegat en una piscina privada a la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya. Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament que va tenir lloc ahir en una joieria del centre comercial Mataró Park. El cos policial va rebre un avís d'un incident a l'establiment del complex i es van activar també efectius del cos per atendre aquest fet. A les xarxes socials també han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament, però Mossos no confirmen la vinculació amb el fet que a hores d'ara estan investigant.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: El regidor d'Urbanisme i Front Litoral, Antoni Subirà, explicava a Premià Mèdia, on parlava en qualitat de portaveu del grup d'Estimem Premià, la idea del seu partit d'aprofitar en un futur proper el fet que els nous espigons hagin permès mantenir protegit el passeig marítim i, per tant, la infraestructura consolidada. La idea consistiria a eixamplar-ho per fer-lo més còmode als vianants, ja que, segons s'ha constatat, l'amplada actual obliga en molts casos a fer maniobres quan apareixen dues o més persones en sentit contrari. N'hi hauria prou amb eixamplar el camí 50 o 70 centímetres, que sembla poca cosa, diu Subirà, però es notaria molt.
4: Tenim el passeig i la platja del centre del poble consolidades. I ara, tot allò que havíem pensat del passeig marítim, aquesta propera legislatura ens ho voldríem plantejar. Hi ha una solució que hem estudiat, que és pavimentar de nou el passeig marítim i enxamplar, si com un voladiu, sobre les pedres, doncs uns 50-70 centímetres, i començaries a tenir una amplada de passeig

0: el passeig semblaria que ha crescut tres vegades, i en realitat ha crescut una quarta part. I això és un objectiu que ara que tenim consolidat ens podem començar a plantejar aquesta plataforma.
1: Sobirà ja augura que fer alguna operació com aquesta, com tot el que s'està intentant en l'àmbit litoral, serà feixuc perquè haurà de comptar amb el vistiplau de Madrid. Els projectes Estimem Premiar per al Passeig Marítim va ser un dels temes que proposava el portaveu Sobirà en l'espai mensual d'opinió dels grups a Premià Mèdia. Els altres aspectes que va destacar i que li van servir per posar en valor la feina del govern al llarg dels últims mandats van ser els equipaments municipals, segons va dir, amb l'alliberament d'espais que ha significat Cal Escoda i que el que pugui passar a llocs com la cooperativa o Can Sant Pere, el potencial és immens, la gestió de l'aigua i el clavegueram i la seguretat i els beneficis que aportarà la nova comissaria de la policia local.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sans doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que tranquils si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix millora. Tot allò que es deixa de fer empitjora. Uh-huh. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho hem parlat l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: Mm-hmm. I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't, sí. I treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant l'articulació i el múscul.
0: Mm-hmm. Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga,
1: bé,
0: concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol consciència. Carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no ho puc fer.
0: Estàs començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell. No?
2: Sí, imagina't una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
0: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? Jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: És molt maco. Veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me n'acordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
0: Que també és important, eh? No només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar, i un cop deixem anar les coses, ep, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental, i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són, i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és el bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
0: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
0: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, eh? Però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
0: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
1: la
0: Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Uh-huh. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona, i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels isquiotibials, els isquiotibials, no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
0: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
0: vinga,
2: qui vulgui.
0: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4, eh? Inspirant 4, expirant 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment. Provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
0: De benestar, no? Justament.
2: La flexibilitat és sinònim, gairebé, es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
1: De fet, estirar els músculs també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirat relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen, perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps, i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió des de l'impuls i des de la reacció té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
0: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
2: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent, però no es trenca.
0: Sigues flexible.
2: Sí.
0: I a tu, Mònica?
1: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
0: Canviar, adaptar-se, i tant
1: adaptar-se,
0: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premi Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.
1: Fins a la propera.
2: A veure.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament, un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, No s'emet en directe.
0: Pa. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premià en Papasseit?
1: No, no, no, sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no, no, res, no. Només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No, no, no. I has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius, ara?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriolf n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts ara?
1: Coi, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té, de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria a la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, d'acord, tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la Festa Major i contemplen la sortida del sol...
1: I fan un desembarcament pirata.
0: Sí, això també.
1: Del port no en direm res?
0: No, no. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
1: Ah.
0: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent, a l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que el poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint, 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú, has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lourenço. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Te'n faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parlen amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu. Bellamar. Quan tu hi eres, Bellamar. T'hi has fixat que la Cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge, la fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant, és una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va.

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament...
2: Antigament, tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar, el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls perquè no tenien feina i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, al Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions.
1: Em referia a les estacions de l'any, no les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra, com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a ballar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial i múltiples girs de guió a Mataró, podrien estar molt a prop de resoldre la situació de la finca de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un Corte Inglés. L'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica la nota de premsa, després d'assolir aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'aquest any. Com diem, la peripècia va començar l'any 2012, quan el Corte Inglés va adquirir la finca per 24 milions d'euros per fer-hi uns grans magatzems. Però després que es desmuntés l'antiga fàbrica, que dona nom al sector, una plataforma ciutadana ho va denunciar i el jutge els va donar la raó i va obligar a reconstruir l'immoble al seu emplaçament original, cosa que, òbviament, comprometia molt l'arribada del centre comercial. I per això El Corte Inglés va reclamar la nul·litat de la compra. Davant de l'immens embolic judicial que tot això anunciava, les parts s'han acabat posant d'acord per tal que ningú no acabi prenent massa mal i, finalment, la història s'acosta al seu desenllaç. L'Ajuntament recompra la finca i queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda. A partir d'aquí, i quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic al centre de la ciutat. Segons declarava l'alcalde David Bote a TV Mataró, s'hi preveu un equipament municipal, que seria la nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica que podria ser una residència de gent gran, oficines, comerços i gimnasos. Val a dir que el cost de l'operació per l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Diversos mitjans es feien ressò a partir d'una publicació de l'ACN d'un operatiu policial de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic a l'Aragó que ha desembocat en 19 detencions, entre elles una persona de Premià de Mar. Segons explicava el canal lleidatà 1A1 Lleida, l'operació ha servit per desarticular una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues que operava principalment a la província d'Osca. La investigació va començar a finals del 2025 a la comarca del Sobrarb i després es va estendre a municipis de Barcelona i Lleida. El 14 de juliol passat es van fer 8 entrades i escorcolls domiciliaris simultanis, durant els quals es van detenir 19 persones com a presumptes autores dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Entre els arrestats hi ha 18 homes i dues dones d'entre 18 i 69 anys, entre elles una persona de Premià de Mar, però també veïns de comarques aragoneses i també del Segrià. En els escorcolls es van intervenir més de 50 quilos de droga, 162.948 euros en efectiu i diversos objectes d'interès per a la investigació. El Tribunal d'Instància i Instrucció de Voltanya, a Osca, va descartar l'ingrés a presó provisional de 4 dels detinguts i la llibertat amb mesures cautelars per a la resta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria d'Aram. En mobilitat, tres incidències dificulten en aquests moments la circulació a les carreteres i deixen carrils tallats. Una a l'AP7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benianzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci públic o privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
0: Notícies en xarxa. Obrim per vacances.

No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas a Núria, i és que avui plego veles, tanco barraca, adéu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Ja n'està prou segura.

Bé, si consigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien. Les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure, i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi

0: camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola juliol i l'agost no van pas néixer pel lliure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré de tota la meva vida, si d'un viatge com aquest.
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu, preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí, sí,
2: és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. Contacte. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, sí. tu això ho tenim fàcil, eh?
2: Sí, és un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients. Sí. Molt bé.
0: Així és, així és.
2: Enric, que marxa. Però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta'm, Núria, quin mones. Tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta. I això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per,
0: sí.
2: per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos Oi. Cops tornaré, sí. imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10 i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui preguntem això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres, no tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar al programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt, sobretot no, aneu molt
0: sí,
2: en compte. Sí, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí. o fer
0: En tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ja ho saps, ja vas fent
0: calaix. Ja en tenim
2: calaix.
0: Alguns, sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més, amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font, amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberà ens us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Programa xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.

0: Últim obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres, i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
1: Així és. Així és. Sí, se'n va de vacances i apareixem.
0: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als de l'any passat.
1: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
0: No tenim tall de veu,
1: Posarem després el de l'Ajuntament de Girona.
0: Perdona.
1: Que acaba d'arribar a última hora.
0: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu. No sé si fins a quin punt provisional heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
1: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluxalelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
2: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
1: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
0: I heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí. A Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
1: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
0: Perfecte, doncs, Pau Villafañe, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies igualment.
0: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
3: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
0: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
3: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
0: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
3: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
0: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
3: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
0: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Ai, fa calor a Lleida?
4: I tant, molta, i continuarà fent.
0: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
4: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han de passar els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
0: Així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí Josep Minguell crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
4: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
5: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzo li manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
4: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
0: També té una entrevista a part, eh? Josep Minguell.
4: I tant, totalment.
0: Bé, queda encarregat. Quim Gasó, UAU Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
4: Adéu,
0: setmana.
4: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
6: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
7: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'alguns dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb una onada de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens han quedat una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
6: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a Port Aventura, Macamanu Jungle.
0: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
6: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
0: Vinga.
6: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
0: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
6: Bon cap de setmana, Núria.
8: No, obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
9: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
10: Hola, molt bon dia i bona hora.
9: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
10: Sí, parlarem, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
9: Vinga,
10: que són variables que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que Aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
9: Vale.
10: Les causes són velocitat, distracció, consums, etcètera, etcètera. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
9: Vale.
10: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals. L'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala, bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
9: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat, i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú o hi ha algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
10: Doncs sí. Quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols, més aviat. I que, per tant, aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50, que creiem que són els que estan acumulant, sabem que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
9: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments potser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
10: No necessàriament. En moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te n'en vas i surts, pum, o caus, no?
9: Clar.
10: I l'altra és, te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoca a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
9: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis, aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
10: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
9: Vinga.
10: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial en la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè ja has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
9: Fantàstic.
10: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
9: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè, evidentment, doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
10: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no?, anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, Ponent, Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista P7 al sud del país.
9: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil o que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
10: Doncs sí. Nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bé, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara en hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no? Amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial. Per tant, l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons. I ho hem provat amb dues vies diferents. Una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7, té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7, tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
9: generalitzar
10: conclusions.
9: Generalitzar molt,
10: eh? Pot ser. Sí. Va, clar, clar. I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No podem desvetllar-ho, és Austràlia.
9: Sí.
10: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
9: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat, si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs podríem dir que és pràcticament un embrió.
10: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això, que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
9: Fantàstic. Doncs seguirem pendents de tot el futur de la nostra mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta. Dic, l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
10: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya. Estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
9: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure amb tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
10: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
0: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
9: A tu, Núria, bon cap
0: que
9: vagi
0: setmana.
9: Molt bé. Adéu.
8: Obert per vacances.
0: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus. Allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que, de fet, ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
11: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
12: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
11: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
12: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
11: Sí, de fet, sí, també tens raó.
12: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
11: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
12: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
11: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
12: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'ha estès més, però tot depèn dels parlants.
11: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
12: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
11: Jo el que practico, però, és caure de la taula, eh?
12: I això no canvia en cap idioma, David.
11: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
12: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
11: Buf, és que això és molt llarg.
12: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
11: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
12: Bé, això ja és una altra afició.
11: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
12: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
11: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck, eh?
12: O, David, també en podem dir furgoneta de menjar, eh?
11: Que ja m'estranyava, ja.
12: La forma més nostrada.
11: Ja, però és que no sona tan modern.
12: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
11: Això sí que és veritat.
12: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però, de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
11: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre Nadal i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
12: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
11: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
12: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
11: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
12: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
11: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
12: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
11: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
12: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural. Igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
11: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què en parlaven, eh?
12: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
11: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
12: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
11: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
12: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
11: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
12: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
11: Per què?
12: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
11: Ah? A on? En quina paraula?
12: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
11: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
12: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
13: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
14: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia.
14: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
15: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona. És a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
14: Sí, això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
15: sí,
14: està allà.
15: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent se pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
14: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
15: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la palma davant del museu, tota la palma, tant la palma més tradicional com la palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalassé, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs...
14: altres materials...
15: Tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell treballa, ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma, i la veritat és que l'haguéssim omplert 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs l'agència aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no? que estem perdent alguna cosa, m'estem perdent alguna cosa. No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si han places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, pues que no tenim plaça, o sigui que enguany de places segurament en sobraran.
14: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
15: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
14: Parlaves d'esta artesà polonès, Adam, no sé si ho pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que, potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
15: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira, ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'Estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que ja els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció, doncs, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte Fet al Parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor i també per a la gent del Mas és atractiu.
14: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? Sí. En este cas, en les fibres vegetals, però sí, en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
15: Sí, bueno, que sempre jugava amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, el tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podien encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
16: Doncs a més ja veieu de les parades demostracions d'artesans també, aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Hola, molt bon dia. De moment, recta final del mes de juliol, darrera jornada amb un temps en el qual doncs, pocs canvis caldrà esperar. Avui tornarem a tenir un dia dominat pel sol, amb unes temperatures mínimes que han baixat una mica, al voltant d'un grau, per exemple, a Mataró, ahir la mínima de 24, avui de 23, a la zona del Montnegre, la zona més alta del Maresme, ahir 23, avui 21. Aquí s'ha notat una miqueta més, però baixa en general temperatures que continuen sent plenament estiuenques. De fet, les màximes seran molt semblants a les d'ahir. I, per tant, aquest migdia, a primeres hores de la tarda, tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. Tot això amb vents que aquest matí seran fluixos. I aquesta tarda, lleugerament moderats, sempre del sud-oest de Garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons. Aquesta tarda tindrem algunes àrees de menor, com ja va passar ahir aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana del mes d'agost. Comença demà, aquest nou mes, i ho fa amb un temps, doncs, de moment, sense complicacions, temps tranquil. Aquesta tarda apareixeran núvols alts i mitjans, demà encara podrien quedar restes de núvols, però poc importants, i pel que fa les temperatures, demà recolen una mica les màximes, però poca cosa, cap als 29, fregant els 30 a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 31, 32, 33 puntualment. Per tant, temperatures 1 o 2 graus més baixes al centre del dia. De tota manera, diumenge continuarem amb domini del sol i la temperatura que torna a pujar, amb valors molt semblants als d'avui. Tot això amb un cel o serè o amb alguns núvols poc importants que no deixaran cap mena de precipitació. A últimes hores de diumenge augment dels núvols baixos, això vol dir que la xafogó continuarà molt intensa i dilluns tindrem aquests núvols que faran també que la temperatura pugui baixar una mica. En qualsevol cas, petites oscil·lacions tèrmiques dins d'aquesta situació de monotonia i sobretot de calor intensa que continuarem tenint els pròxims dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benienzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de l'altre tres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances. Treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, eh? La veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu. Hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta que fas, molt bé, eh?
1: Home, i tant. I has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui?
0: Sí, has dit a tope. Avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, l'última sobre el treballar. O sigui, una de cada.
0: Molt bé. Jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no. Una mica de tot, però mira, posaré primer... Avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content.

0: Mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
1: Home, preferir sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que ha anat de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
0: Això és important, eh?
2: Clar, sí.
1: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, és, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
0: Has vist, eh? Un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, eh? És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
3: Sí. Perquè, clar, hi ha com la consigna, no?, de que a l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, eh? Ara parlarem.
0: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, eh? Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert, per vacances? T'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
0: Treballar el dia que es cobra...
3: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
0: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
3: No està mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
0: Sí, estem convençuts que sí.
3: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
0: No ho valoraríem.
3: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
3: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
0: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
3: Vinga.
0: Com ho tenim?
3: Sí.
0: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil... de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia i a l'agost no pots fugir enlloc on no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et trobes gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
0: Caram, Núria, qui ho hagués dit, eh? Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
3: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons,
0: sí,
3: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dos setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors, no ho sé.
0: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que...
3: No ho sé.
0: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre depre postvacacional i depre postvacacional no aixeques cap.
3: No aixeques cap, és veritat.
0: Sí.
3: Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que...
0: Exacte.
3: No.
0: Exacte.
3: Una setmana és curt. 15
0: i
3: dies.
0: I tant que sí. Però, Núria, això estem passant molt bé aquest estiu, eh?
3: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances. La veritat és que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí.
0: Això és cert, però pensarem molt en tu.
3: Gràcies.
0: Quan marxem, i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
3: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
0: I tant.
3: Vinga, tornem a connectar vora les 11. Una abraçada.
0: Salut, fins ara.
3: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got.

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria, és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereix a la gent que té tanta calor, un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen, es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci amb els motors que refreden i refrigeren les màquines, pues, provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente, es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no, y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que te vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces, y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente, y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calerons. Pues si tenen algun dubte de continuar estudiant quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, o sigui, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances, és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir, amb les vostres opinions, a partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: és un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i, sobretot, molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens ho hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar, de passar-ho bé. Eh que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira,
0: apa,
1: ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Wars. Ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat a organitzar petites festes amb els amics, a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los. Perquè, bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent s'havia d'esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè a Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada la Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit. I, clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, etcètera, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranchito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades pues, els socis no cal que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia bueno, és una mica és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això?
2: No,
1: us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també qüestions doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de Detalles, de Figues, etcètera, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay. Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altre cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny, a la final de la Super Bowl, ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta
2: casita? Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira, no casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir... podríem fer la casita de Bad Bunny. I jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Que té algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, ¿vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que s'entra de discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix Amar?
2: I tant, i tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes en recintes tancats com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atreure la gent i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan, però, bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo sempre, o sigui, m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina amb una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc m'ho vull jugar tot a una carta.
1: Escolta, molt ràpid, ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot m'imagino molt potent en temes de produccions, de concerts grossos, el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torre en Barra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torre en Barra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Home, amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: Que vagi bé. Una abraçada.

0: Doncs en Bad Bunny, canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la Ruta per la Muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per Sant Feliu, acaba Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més, els de Sant Feliu, pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya. I té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà surt d'una pista. I allà veureu que surt d'una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Mm-hmm. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys. I allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir...
2: Allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic... De cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre. I al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024 hi havia molt poca aigua. Jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Ara que fa calor, ve de gust,
2: sí,
1: eh?
2: I tant. Però no, és un gorg on ja és gran, força gran, et pots banyar, hi ha espècies aquàtiques també, segur que he vist tortugues, he vist coses per allà, crancs, hi ha crancs per allà. Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra, hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica, bé, està molt bé, a mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Després de 2 quilòmetres, no?, de baixada, que deies...
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs, primer bany.
2: Primer bany al gorg de les Alies. Sortireu del gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una
2: que
1: mica
2: agafes.
1: Més planer, potser?
2: No, també puja una mica, eh? També puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt. I te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. Es diu Casa de la Vila. I ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix, quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3.5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara, aquí, agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: Està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que passa allò està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important.
2: I clar, n'heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Soles, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, ens hem parat al Gord.
2: Sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte. M'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també... Vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí, perquè al final.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí, això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, els que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1,5-2 quilòmetres, uh-huh, continueu per GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre gorg, eh?
2: Però aquest, Gorg Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Vale.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco... Hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys 1 quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda.
1: Mm.
2: Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós, sí, a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs, amb aquesta ruta que és apta per absolutament tothom, tanquem Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres. Espereu que la gaudiu molt i que, si la feu, segur que repetireu.
0: Segur que sí. La veritat és que tenia molt bona pinta. I gràcies a la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquest pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes. Ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui, des de Ràdio Calella Televisió, ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podeu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu. Aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus. I amb el canvi de perspectiva, desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi ensaven amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ancés Almelero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Ibiza.
2: Mira, de fet, ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí.
2: Ho sento, no?
3: Sí, la musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a l'escenari central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. El Festival Mozart Mozart, com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sala allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, fires d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Ràdio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho he de dir que m'ho he passat teta, eh? I bé, i m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot petat de gent. Aleshores, si fas vacances a l'agost, t'arrisques a no trobar lloc en lloc. Però, clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina, normalment. Aleshores, pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances... No sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que al setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer unes vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: Nota dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, dóna'm les meves vacances, clar.
1: Exacte,
0: per què
1: he
0: de renunciar a l'agost, no?
1: Home, per suposat. I mira, hi tenim un últim àudio de la Maria López que ens comenta, Goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Obert per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema... i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars,
0: sí. Llavors
1: ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però...
1: costa enganxar-te. Però escolta, saps que estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel.
0: Ai, que mona.
1: Sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, xico, com ho saps, Francisco. Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missionet que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè
1: li hem
0: proposat aquest matí, a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que no és un amor.
1: Una molt bona abraçada. Més, he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres. Sí, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i no, me'ls estimo molt, els fes, i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement. Ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes.
0: Sí?
1: Us ho passareu fantàsticament bé amb ella. Veureu que és una persona genial. I res, i començarà dilluns. Un tema que serà el següent. Tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
1: Salut, descansa. Família.
0: Adéu.
1: Adéu.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
7: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
8: ¡Ahora! ¿Qué vas a hacer?
9: Recargar.
10: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
8: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es esto?
12: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i, per tant, sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses d'Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
8: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
8: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
1: I que la neu és el sol.

L'Inària és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Etna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de Linari arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi. Sense disposar de grans recursos, decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre. El primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

anem a per l'estil i les influències, perquè aquí hi ha molta cosa que explicar. L'estil de Linària es pot emmarcar principalment dins l'indie pop català contemporani. Lo de indie, sobretot, és per això de l'autoproducció que realitzen ells des d'un principi, però també amb una clara voluntat d'experimentar i d'escapar de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica. Linaria acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Aquí ho heu escoltat, com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint, de fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver, per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes, per la riquesa coral, o The Lumineers, pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestà o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

0: En definitiva, Linària representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop. Cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap cançó soni exactament igual que l'anterior. Ens retrobem la setmana que ve amb l'últim episodi de la temporada i ja us avanço que serà un episodi doncs, molt especial que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme convoca per aquest dissabte un sopar de tancament del curs en el qual volen celebrar la feina feta i la vetllada es farà a l'antiga fàbrica de Can Sant Pere, concretament a l'espai de l'entrada entre el carrer Sant Cristòfol i el pati central, que és de moment la part del recinte a la qual es pot accedir. Segons explica aquesta entitat, aquest curs han intervingut en casos de desnonaments a fins a 7 poblacions del Baix Maresme, han fet més de 50 assessories, tant individuals com col·lectives, entre Premià de Mar i Vilassar de Mar. S'ha aconseguit que més de 150 inquilins de 6 blocs de HPO de Vilassar de Mar hagin obtingut les demandes que reclamaven feia anys i també han participat de les mobilitzacions per Palestina i el procés de regularització extraordinària d'immigrants. I a tot això diuen que cal afegir totes les renovacions de contractes, aplicacions de pròrrogues, negociacions amb propietats i immobiliàries i desnonaments aturats tant des dels jutjats, diuen, com a la porta dels immobles. Tot això mereix, afirmen, un tancament a l'alçada i per això ens proposen aquest sopar que servirà a l'entitat Samprem i que comptarà amb el concurs a part musical de la tamborinada. Com diem, tot plegat passarà al carrer d'entrada a Can Sant Pere. Hem preguntat a l'Ajuntament i ens diuen que l'espai ja té la condició d'espai municipal i, per tant, pot ser demanat per les entitats registrades per fer-ne un ús d'activitats com aquesta. En aquest cas, l'entitat que l'ha sol·licitat és l'associació Can Sant Pere.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Oh, Father, tell me.

0: d'empenta.
1: Avui tenim el plaer de parlar una estona al Gent d'Empenta amb la ceramista Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda artística i popularment com a Madola. Ella és veïna de Premià de Dalt i ha estat distingida amb el Premi Nacional d'Artesania 2024 per la seva excepcional trajectòria. És un referent a nivell, doncs, evidentment, de Premià, però també nacional i internacional, així que ràpidament la saludem. Madola, com està? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin luxe poder xerrar una estona amb tota una referent internacional del món artístic.
2: Saps que passa? Molts anys de feina. 60 anys de treball, o sigui que amb 60 anys, és clar, ja quasi bé he tingut temps d'arribar a la internacionalitat.
1: Madola, com va anar aquesta entrega de premis? Que imagino que sempre fa il·lusió que la distingeixin per tot allò que ha fet durant tota la seva trajectòria.
2: Tota la meva, sí, tota la meva vida. Va anar molt bé, va ser un acte en el Palau de la Generalitat que va presidir l'honorable president i després doncs la gent del Departament d'Indústria i Comerç i es van entregar tota una sèrie de premis que feien referència a moltes altres accions d'artesania tradicional i popular. I llavors jo era una mica l'últim, perquè era el Premi Nacional, i vaig haver de donar les gràcies en nom de tots. El president va tancar l'acte, i després doncs van fer una petit piscolabis al Pati dels Tarongers, que sempre és molt bonic en aquest temps de primavera. És un goig poder-hi estar. O sigui, així es va anar el premi.
1: Què significa per vostè rebre'l, aquest premi?
2: Significa el reconeixement de 60 anys de treball. Això és el que significa. Vull dir, de vegades jo penso que, és clar que com que hi ha molta gent al meu costat, però que molts, malauradament, ja no hi són, doncs els que quedem són els que d'alguna manera se'ns premia aquests anys de feina. He treballat molt, però també he disfrutat molt, perquè la meva feina és una feina de disfrutar i de passar-ho bé i de treballar molt. O sigui que això representa una mica el premi, aquest reconeixement.
1: Mm-hmm. Vostè sempre ha dit que la ceràmica era allò que més la lligava a la seva manera de ser. La gran pregunta que tinc en aquest cas és com és la ceràmica per saber com és vostè?
2: Doncs sí, evidentment jo faig, durant tots aquests anys que he comentat, he estat treballant un tipus de ceràmica determinada que feia molta referència a la meva manera de ser, això que m'has preguntat tu. Perquè sempre penso que la ceràmica, com l'art, mai ha de ser una cosa decorativa, sinó que ha de ser una cosa que tingui un interès primer en l'artista i després en la gent que ho mira. I llavors, doncs, jo he treballat durant molts anys amb un tipus de terra, perquè s'adapta molt al meu caràcter. És una terra molt, molt gruixuda, jo tinc unes mans molt grans, tinc la falera de fer peces grans, i això respon una mica a la meva manera de ser, no? Ho he anat fent durant molts anys, i he tingut la sort de que se m'ha anat reconeixent. També ara una mica és el final d'aquesta etapa, però vull dir, m'he sentit molt feliç poguem fer expressant tot allò que porto a dintre. Vull dir, una mica aquesta és la meva manera de treballar. Vull dir, si algú coneix l'obra, vull dir, llàstima que no en puguem posar alguna fotografia, doncs es podia veure, no?, amb algunes exposicions que he fet. I, bueno, mantinc sempre una mateixa línia de treball.
1: Mm-hmm. En posarem de fotografies i d'imatges a mesura que anem avançant en aquesta entrevista. Ha evolucionat també la seva relació amb la ceràmica a mesura que avançaven els anys?
2: Sí, evolucionat perquè durant molts anys, això que t'he dit jo, que anava explicant una mica totes les coses, els temes de les meves obres, eren una mica totes les coses que m'anaven passant al llarg de la vida, que m'han anat passant moltes coses, esclar, amb tants anys, però fins a arribar una mica a l'any 2010, aproximadament, com deu fer 10 o 12 anys, que he anat agafant una mica temes de la societat, o sigui, no tant temes personals com temes de la societat. Les dues últimes sèries que estic treballant, quan jo dic sèrie vol dir que treballo diverses peces alhora amb la mateixa idea, doncs són referent a dos temes que són molt d'actualitat. Un és tot el tema dels immigrants, tot el tema de la gent que mora en el mar i que no comptabilitza ningú, o sigui, només es comptabilitzen els que arriben, però no els que es queden al fons del mar. Aquesta sèrie jo n'he anomenat Mar de Silenci i fa referència una mica al Mediterrà que tenim aquí. I després una altra sèrie que també estic treballant en aquests moments, que és el tema de la contaminació. O sigui, són dos temes que realment em preocupen i em fan estar, i llavors intento explicar a través de les meves peces aquests dos temes tan d'actualitat en aquests moments. Una mica aquesta ha sigut també la meva evolució i on he arribat ara, on estic ara.
1: Mm-hmm. Quan van entregar-li el premi, destacaven també la rellevància de l'artesania dins la societat catalana, mm-hmm. i alhora també la seva contribució en aquesta projecció de reconeixement dins la feina del sector. Té aquesta sensació, vostè? És a dir, buscava ser rellevant? O al final, quan un s'hi posa a fer art, que és com molt íntim, no hi ha mai aquesta necessitat d'arribar tan lluny? El que passa és que s'acaba reconeixent d'alguna manera, no?
2: Sí, una mica sí que me n'he dat compte d'això, de que ha sigut un reconeixement una mica a tota aquesta labor durant molts anys. L'artesania sempre és la parenta pobra de les arts. Sempre es considera la pintura i l'escultura com arts majors, i després el que són les artesanies, els diferents oficis, es considera com art menor. Jo no ho tinc d'aquesta manera. Jo penso que la ceràmica és una manera d'expressar exactament igual com s'expressa un pintor, com s'expressa un escultor. Vull dir, només és que utilitzem una tècnica diferent, no? Vull dir, i això... Jo penso que potser aquests premis d'artesania reconeixen una mica aquesta labor feta durant tots aquests anys. Vull dir que, sí, de vegades no és que em senti... No és que, diguem-ne, que l'artesania la senti menyspreada, perquè en l'actualitat l'artesania ja està molt a nivell de totes les tècniques, s'utilitzen totes les tècniques contemporànies d'intel·ligència artificial, de 3D, tot això s'utilitza ja amb la ceràmica. Però de vegades hem estat una mica marginats. Reconec que la Generalitat fa bé de fer una mica aquests premis, no solament el meu, sinó els premis per altra gent que hi havia, per reconèixer una mica això i actualitzar-ho una mica a nivell, també a nivell de divulgació, una mica això que esteu fent ara, no?
1: Mm-hmm. I la reflexió que li feia, aquest artista que comença, o aquesta madola de jove que comença des del més íntim, no? Des de la seva intenció... Primer de trobar-se ella amb l'àrea, amb aquesta ceràmica que la representa, fins al punt d'acabar arribant al públic i a fer sentir quelcom a la gent que està mirant l'obra, no? Mm-hmm. L'artista, com viu aquesta transformació? És a dir, del més íntim al més
2: gent,
1: exterioritzat.
2: A que la gent ho vegi. Bueno, és un camí difícil, eh? És un camí difícil, però jo penso que una de les coses que té que ser l'artista... Tot artista, sigui, faci la tècnica que faci, és sincer amb ell mateix. O sigui, jo vaig començar fent un tipus de peces que a mi m'agradaven perquè tenia, gairebé sense pensar què és el que sentia al fer-ho, sinó que em sortia de dins, no? I potser vaig començar, sobretot, com a sèries més interessants en el meu començament, és degut a una maternitat meva. Jo vaig tenir un fill i aquest fill em va suposar que les peces que jo feia d'una manera determinada doncs s'obrien, i d'aquest obrir en sortia un altre dintre. Jo no vaig pensar això. Una amiga meva psicòloga que va venir al taller un dia i em diu, ja saps que això és una maternitat? I jo vaig pensar, mira, tens tota la raó, però no... Sí, ho sentia, però no ho feia d'una manera inconscient. Doncs una mica a través d'això ha sigut tots els passos de la meva vida que han anat seguint això. Sempre he procurat dir la veritat, sobretot la meva veritat. I jo penso que aquesta veritat la gent la sent, la gent la nota. Vull dir, quan una cosa es fa de veritat, es nota. No hi ha res perquè sí, no hi ha res decoratiu, no hi ha res... moltes vegades no hi ha res entès per bellesa com a bellesa que entén la gent. Més aviat les meves peces són dures, esproses, moltes vegades, punxants, no? Però penso que ho tinc que fer d'aquesta manera. Agradarà més gent, agradarà menys gent, però jo tinc que explicar la meva veritat, si no, no serveix de res.
1: Madola, vostè diu que té una manera mística de treballar, no?
2: Sí.
1: Com és això?
2: Bueno, també és una cosa inconscient, vull dir, també és una cosa... Jo no sóc una persona religiosa, però sí que sóc una persona mística. Vull dir que entenc les religions en general i entenc que hi ha aquesta força de dintre que fa explicar les coses d'una determinada manera. I llavors m'interessa una mica tot el que són rites, m'interessa tot una mica el que és la manera de pensar de totes les civilitzacions que busquen un més enllà, i una mica doncs jo intento transmetre això. M'agraden molt bueno, totes les religions, m'interessen totes i procuro d'estudiar-les i veure-les com funcionen, i llavors doncs d'alguna manera a través meu explico, i llavors, de vegades sí que hi ha peces que tenen un caràcter més aviat, moltes vegades em diuen que religiós, jo penso que més que religiós és místic, perquè treballo doncs, amb objectes, de vegades, d'objectes rituals, no? Però també surt... Bueno, és que, de fet, un artista li surten les coses, no? Saps com els cantants, que jo dic el cantant, sempre recordo la Montserrat Caballé, que es posava dalt de l'escenari, obria una mica les cames i la veu li sortia de terra. Doncs els artistes ens surt a través també de terra, a través de la mà. Nosaltres no és la veu, sinó a través de la mà, que explica una cosa, que és el que et surt del món interior.
1: Seria com un do natural.
2: Un do natural, sí. D'alguna manera... Artista vol dir una persona que té una creativitat i una manera de veure les coses des d'un altre punt de vista. I d'una manera natural surt això. Entens? Vull dir, de vegades no t'ho proposes. De vegades costa molt de sortir això, eh? Vull dir, no pensis que és una cosa ràpida. De vegades costa molt. Jo sempre dic que sóc de lenta maduració i de ràpida execució. Vull dir, quan tinc la idea, la puc plasmar d'una manera ràpida, però de vegades costa molt. De vegades costa anys.
1: Que bo. Entens? Parlant d'idees, sí. Madola, d'on ve aquesta inspiració? Cada vegada ve d'una forma diferent o hi ha algun procés creatiu que t'ajudi també a trobar aquesta primera idea?
2: Sí, hi ha un procés creatiu que és... Jo treballo molt fent maquetes. O sigui, quan em poso a treballar una sèrie nova o una sèrie que incorporo dins de les sèries que estic fent, començo treballant per maquetes. Jo ho faig més, vaja, al punt de vista d'escultura que no vaja al punt de vista de pintura, perquè hi ha molts artistes que comencen dibuixant. Com que jo faig una peça de tres dimensions, el dibuix no me l'acaba d'explicar. En canvi, sí que me l'explica fer una maqueta a escala, 1-10, i en faig moltes, moltes, moltes, moltes. D'aquestes moltes, doncs vaig triant les que em sembla més bé, vaig fent un apartat i vaig triant les que em sembla més bé, i sobre aquestes maquetes treballo una peça. Com que jo faig formats grans, necessito saber una mica tècnicament com ho haig de resoldre, això, perquè totes es resolen d'una manera diferent. Sempre me'n recordo que el Chillida li deien en els Altos Hornos quan feia les seves escultures, senyor Chillida, la pròxima sortirà més bé. I el senyor Chillida deia, no, si no hi haurà pròxima, perquè la pròxima és totalment diferent. O sigui, llavors a mi també em passa això. És estudiar aquella peça, fer aquella peça, perquè la pròxima serà diferent. No vol dir que les maquetes s'acabin exactament com s'han començat, però sí que la idea és la mateixa. I llavors, esclar, a través del tamany, quan es canvia l'escala, el tamany condiciona també la forma, no? I de vegades hi ha peces que acabar-les costa molt. No s'acaben d'acabar, i la maqueta la tenies molt ben acabada, però després la realitat no és. Una mica aquest és el procés del treball.
1: Això vol dir que un artista aprèn a viure amb la imperfecció, també?
2: Sí, sí, tant i tant.
1: L'accepta, la imperfecció?
2: Jo sóc de les imperfectes, totalment de les imperfectes, perquè penso que m'agrada el que surt directe, m'agrada deixar la petja de les meves mans en les peces, els dits, tot, de vegades el meu cos i tot, per aguantar-la en un moment determinat que aquella peça trontollava. Has de pensar que jo treballo amb un material que és tou, vull dir, el fang és tou, i llavors, doncs, a mesura que es va pujant, moltes vegades hi ha interferències i se m'avall, i el meu cos aguanta. I les meves mans, abraço la peça que estic fent, i de vegades aquesta peça va a terra, saps?
1: Oh, i tant. Quantes hores hi dedica
2: Tota la vida. Tota la vida. Dissabtes i diumenges. Tota la vida, perquè això no es pot treure de sobre. O sigui, jo normalment treballo tots els dematins, sóc bastant metòdic amb el treball, treballo tots els dematins i les tardes a l'estiu. A l'hivern no, perquè m'agrada treballar amb llum natural i llavors doncs, m'agrada l'hivern, de seguida és fosc i no. El que faig a la nit, a la tarda, el dematí següent, no m'interessa. I sí, moltes hores. Vull dir, l'artista no s'atura mai, m'entens? Dorm pensant allò, dina pensant allò, se'n va de viatge pensant allò, perquè també m'agrada molt viatjar i vaig molt, però hi dedico totes les hores que puc. Ara, evidentment, els anys et frenen i també fan que potser no em pugui dedicar. El que passa és que també estic al taller moltes hores. Vull dir, el que passa és que estic al taller moltes hores no vol dir que estigui treballant totes les estones, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que sí, es necessita tota la vida per fer això.
1: Ha tingut crisis artístiques també durant tots els processos? Sí. O sempre ha sigut un mar d'idees?
2: No. Moltes crisis artístiques. Moltes crisis artístiques i moltes vegades difícils de passar, perquè responen també de vegades a crisis personals. I llavors això no és fàcil de superar, però, bueno, mica en mica es va superant, vull dir, com tots.
1: Fantàstic. La Madola també ha fet exposicions arreu del món, ha rebut diversos premis de prestigi, és membre també de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra i del World Craft Council de la UNESCO a París. La ceràmica, però també la pintura, en aquest cas, Madola, no?
2: També, sí, també. A partir de dibuixar ho he fet sempre, però a partir del 92, del 1992, vaig començar a dibuixar i a pintar d'una manera més... més gran, més pensant en un tema determinat, no? Vull dir, i llavors a partir d'aquí ho he anat fent i a mesura que han anat passant els anys he anat pintant i dibuixant més perquè físicament, encara que la pintura és cosa mental, que deia Leonardo, però jo és que físicament tampoc puc fer moltes peces i moltes hores treballant perquè és una feina molt dura. I llavors pintant de tant en tant em tranquil·litza i estic una temporada que pinto, faig unes peces que estan relacionades, uns quadros o uns dibuixos que estan relacionats amb el que estic fent amb ceràmica, utilitzo els mateixos colors, utilitzo les mateixes terres, les barrejo amb pigments acrílics i vull dir, però sempre té la mateixa línia de continuïtat tot. Mm-hmm. Però hi dedico més ara, sobretot.
1: I hi ha relació també amb altres arts per trobar inspiració? És a dir, llegir llibres, escoltar música...
2: Sens dubte.
1: Escoltar la ràdio...
2: Sens dubte, sens dubte. M'agrada molt escoltar, m'agrada molt la música, escolto molta música, moltes vegades treballant escolto música, de tant en tant la tanco perquè...
1: S'interposa.
2: M'interposa, però llegeixo molt, sóc una lectora, una gran lectora de poesia, m'agrada molt la poesia, i després escolto la ràdio a la nit, perquè sóc poc dormidora, i llavors de vegades us escolto a vosaltres a la nit, que quan no puc dormir, doncs escolto la ràdio, vull dir que sí, que m'utilitzo, i després m'agrada molt viatjar, i veure museus, i veure... Soc molt aficionada a l'arquitectura i veure arquitectures tan antigues com contemporànies, vull dir, sí, m'agrada tot això, molt. M'agraden moltes coses, m'agrada el teatre, m'agrada el cine, sempre que sigui bo i de veritat, saps?
1: I tant. De la Madola i a la Font Blava, es pot veure la rotonda entre l'Avinguda Caritat i la carretera d'Enllaç a Premià de Dalt, a part també de les peces de ceràmica a la Biblioteca Jaume Peric o a Can Ballarià. El públic, els premianencs i premianenques, són conscients de l'art que els envolten?
2: Jo penso que sí, perquè sobretot a Premià de Dalt, suposo que aquí Premià de Mar també, però a Premià de Dalt hi ha molta obra perquè hi ha molta gent, artistes, molts artistes que viuen a Premià de Dalt i llavors que han fet peces pel poble, no? Vull dir que jo penso que sí, que en són conscients. Quan es va fer l'Ajuntament Nou, doncs es va demanar la col·laboració dels artistes per decorar les parets i per posar... Hi ha moltes coses molt interessants a dins de l'Ajuntament Nou. I després pel poble, escampats pel poble, també a la biblioteca, la plaça de la Rotonda aquesta que has dit tu, a diferents llocs, al poliesportiu, a diferents llocs hi ha moltes coses. I després hi ha una associació d'artistes que fa una obra molt interessant en el Museu de Can Figueres, que va programant exposicions de gent interessant. Vull dir que hi ha gent artista i suposo doncs, que hi ha un públic, com a tot arreu, que li interessa i uns altres que passen una mica envidia. Això ja és normal.
1: Però li donem espai a l'art, cada vegada més, potser,
2: sí,
1: no?
2: Se li dona, sí, sí, se li dona espai, sí. Sí, sí, hi ha gent que se'n preocupa, hi ha gent que organitza, i vull dir, hi ha molt moviment artístic, sí.
1: A tu, Madola, l'etiqueta d'artista, a vostè, perdoni, eh?
2: No.
1: L'ha pressionat? L'ha pressionat o l'ha ajudat? És a dir, sempre ha sigut un camí en el que s'ha sentit reconeguda o ha sentit també aquestes pressions de dir ja tinc potser un nom, ja sé que la gent espera de mi, ja sé que ho he de fer bé i potser jo mateixa no estic tan satisfeta del que m'ha sortit?
2: No, l'artista mai està satisfet del que fa. O sigui, l'artista ha de fer i la gent ja dirà o els anys també diran, no? Vull dir, és una cosa que no. Jo m'agrada molt treballar, m'he sentit reconeguda, sí, sí, perquè ja fa molts anys que la gent em coneix perquè he fet moltes exposicions i perquè em bellugo dins del món de l'art, però jo no n'estic mai contenta del tot, entens? Vull dir que penso que, bueno, que aquesta ha sigut la meva feina i que possiblement ho hagués pogut fer millor, perquè també doncs, tinc els meus defectes i moltes vegades doncs, soc una mica massa ràpida amb l'execució i no soc prou polida. Però, és clar, també és que m'interessa d'aquesta manera. Però, bueno, ho penso jo, que no n'estic mai prou satisfeta, entens?
1: Els últims minuts d'aquesta entrevista els dedicarem a fer preguntes per gent d'empenta, que és com es diu
2: aquest programa,
1: aquesta estoneta de ràdio. Quin és el repte més gran que has superat a la vida?
2: És difícil, això, eh? Estic ara intentant superar un repte que per mi és el més gran, que ha sigut la mort del meu marit. No fa gaire que es va morir, fa 5 mesos, i és un repte que haig de superar. Em costa molt, eh? Molt.
1: La vida té capítols a totes les edats, eh?
2: A totes les edats. Tot sí, però les altres edats han sigut capítols naturals de la vida i els he anat superant. M'ha costat més la mort dels meus pares, vull dir, malalties personals, vull dir, tot això ho he anat superant. Però aquest últim és més molt difícil de superar. Però aquí estic, eh? En aquests moments estic amb això, perquè portàvem molts anys de vida plegats i no solament això, sinó que, a més, una persona que, sobretot, a partir de la seva jubilació m'ajudava i m'ajudava molt. I llavors això, doncs, bueno, tinc un buit, un forat, saps? Molt gran. Però intento resoldre'l, mica en mica.
1: I tant. I l'animem a que ho faci. Déu-n'hi-do. Qui o què l'ha inspirat més?
2: Les situacions de la vida personal, com t'he comentat abans, i ara últimament les situacions de la societat, d'aquest moment convuls del món en general. M'inspira a fer coses, m'inspira molt. Eh?
1: Mm-hmm. Si pogués tirar el temps enrere, què faria diferent?
2: Si pogués tirar el temps enrere, seria arquitecte.
1: Sí, perquè vostè deia que no va poder estudiar perquè era una professió d'homes,
2: sí.
1: No? I va haver de tirar cap a l'art.
2: Sí. En el moment en què jo vaig acabar el batxillerat i havia de decidir una carrera, perquè m'agrada molt l'arquitectura, i em va semblar que no era el moment, només hi havia una noia a la Facultat d'Arquitectura, tot eren homes, era una carrera molt tècnica en aquells moments. Segurament jo no l'entenia com a tan tècnica, potser entenia l'arquitectura més com ara, que a més hi ha una part estètica important i una part social, i en aquells moments era molt diferent, però em hauria agradat molt ser arquitecte.
1: haguéssim perdut una gran artista.
2: Mira, potser sí. Llavors vaig pensar que m'agradava molt l'art i havia anat a l'escola Massana a veure com es treballava i tot això, i vaig pensar en la ceràmica, que era una cosa que s'adaptava molt a la meva manera de ser. En aquells moments, quan jo era jove, eren molta... a nivell de situacions artístiques era molta moda els esmalts, i vull dir, es feien també era a través del foc, però en canvi jo ho veia més gran, ho veia un objecte més gran, allò tan petit. I, bueno, em vaig decidir per la ceràmica. Vaig anar a l'escola Massana, després, més tard, vaig fer Belles Arts, em vaig llicenciar, i, bueno, aquesta ha sigut una mica l'evolució.
1: I fins aquí.
2: Sí, fins aquí.
1: Quin petit plaer té?
2: La xocolata.
1: Confessable, eh?
2: Sí, la xocolata. És el meu petit plaer. Sí.
1: La reconecta, també, no? Al
2: sí,
1: final
2: sí,
1: és
2: la necessito.
1: Una espècie de premi, no?
2: Sí, ara, sobretot, que més aviat és un moment dur de la meva vida, necessito menjar una mica de xocolata.
1: Uh-huh. I acabarem...
2: És un mica.
1: Acabarem, Madola. Què és el més important per tu? I què és el més important, també, que creus que és important que la gent que ens està escoltant entengui de la vida?
2: Per mi és important treballar molt amb una mentalitat oberta a totes les situacions de la vida, i que ser, una mica que ja ho he comentat abans, ser el màxim de sincera possible. M'interessa la sinceritat en tots els aspectes. I jo també voldria que això... Que jo penso i que jo intento plasmar-ho en l'obra, la gent que ho mira ho entengués així mateix. Vull dir, seria el més important. Perquè si l'art és comunicació, si no es comunica, no serveix per res. Vull dir que, d'alguna manera, intento arribar amb això a través de les meves peces.
1: Ha sigut un luxe de conversa, Madola. Estem encantats que hagi passat per aquí, pels estudis de Premià Mèdia, i esperem tenir-ne més en un futur, també. Ja no buscarem excuses de premis, sinó que directament la convidarem perquè ens expliqui com va en aquesta nova faceta artística i en aquestes sèries.
2: Quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
1: Un plaer, Madola, que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva.
0: Premià Mèdia Informatiu, Joaquim Aguilar.
2: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
3: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
2: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
4: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs pràcticament el tema ja està acabat, i bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
5: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
2: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar. Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes, ha emès un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del Conveni Maresme, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat. El comunicat retreu al departament que, malgrat el pes que ha tingut aquesta plataforma en aquest àmbit, no només no se'ls ha cridat a participar, sinó que, a més, s'han assabentat del conveni per la premsa. En un pla més transcendent, el comunicat diu que, si bé és positiu que es reordeni la mobilitat amb l'ànim de pacificar-la, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà, alerten, perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. Jornada agitada ahir a Mataró en matèria dels successos. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa. La policia local desplaçada va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs. Unes hores més tard, a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park. Quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien amb el botí cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret. El Gafarroc comença a retronar. Manel Ferrer.
1: El Gafarroc ja escalfa motors per la seva 15a edició. El festival se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar i tornarà a ser d'entrada gratuïta. Tot i que el cartell encara no s'ha fet públic, l'organització ja ha avançat que la jornada comptarà amb 6 grups en directe, food trucks, un mercat d'artesans i altres novetats que es donaran a conèixer durant les pròximes setmanes. Més enllà del festival, l'organització també treballa perquè el projecte continuï creixent. La voluntat és constituir-se com a entitat per impulsar noves activitats culturals al llarg de l'any, tal com explica l'organitzador del Gafarroc, Jordi Gallo.
6: La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme.
1: Amb 15 edicions a l'esquena, el Gafarroc s'ha consolidat com una de les cites musicals de finals d'estiu a Premià de Mar. Durant les pròximes setmanes, l'organització et donarà a conèixer el cartell i la resta de novetats d'aquesta 15a edició.
2: Pel que fa al temps, sense canvis a la vista en matèria meteo. Avui 4 núvols, però en general cel serè i temperatures que es mantenen entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: Des d'aquest passat 27 de juliol roman en exposició pública la nova ordenança de benestar animal després que fos aprovada inicialment al ple de juliol. La nova regulació es distingeix sobretot per incorporar la identificació genètica de les mascotes, identificació que, entre altres coses, permetrà localitzar els propietaris de gossos que no hagin recollit les femtes al carrer i

0: els propietaris tindran 20 dies per aportar la certificació d'ADN després d'haver-lo censat. En relació a aquest procés, i segons diu l'ordenança, l'Ajuntament podrà dur a terme, durant els primers 6 mesos d'aquest termini, una campanya per promoure i facilitar la identificació genètica, assumint-ne parcialment o totalment el cost. Recordem que al ple municipal de juliol la nova ordenança va prosperar, però no va obtenir un consens rotund. Hi van votar a favor, a més, el govern, Partit Popular, En Comú Podem i Crida Premianenca, mentre que la regidora Lole Morilla es van abstenir i PSC i Ciutadans hi van votar en contra per considerar, en el cas de Ciutadans, que la mesura no assegura un rendiment a l'alçada de la seva complexitat i també per creure que abans caldria resoldre les deficiències del servei de neteja. I en el cas del PSC, per entendre que s'està aprovant una obligació important per als veïns, van dir, sense que se'n coneguin prou ni els costos, ni les implicacions pràctiques, ni l'efectivitat.
1: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Hi ha moments en què cal fer una pausa, mirar enrere i entendre com hem arribat fins aquí. Okay. Can Sant Pere no és només una fàbrica. És una història viva de resistència, d'organització i de comunitat. És la resposta col·lectiva davant una lògica que vol convertir cada tros de poble en un negoci, cada metro quadrat en benefici, cada espai comú en un espai buit o privat.
2: Sembla que ens desfaci l'ànima, però el cor d'una fàbrica no li importa l'import. I és que sempre...
1: Per què no volem un poble dormitori, sinó un poble viu? Diem prou. Diem que lluitar no és només resistir, és imaginar una altra manera de viure. Lluitar és no resignar-se. És posar el cos, les idees i el temps per defensar allò que ens fa poble. La memòria, la cultura, els vincles i els somnis compartits. Aquest podcast neix per explicar això. Per donar veu a la lluita de Can Sant Pere i a totes les que han fet possible que aquest espai segueixi dempeus des de tants llocs i tants anys. Per parlar de política, de territori, d'autogestió, d'especulació i de futur. Per explicar per què un espai ocupat pot ser pulmó de molta vida i de molta comunitat. La comunitat verda i viva que ens cal davant el gris ciment. Benvingudes al podcast de Can Sant Pere.
3: Benvinguts a aquest nou podcast, aquesta nova història audiovisual en àudio, en so, als fils d'una història col·lectiva. I avui, en aquest primer episodi, en aquest capítol 1, doncs volem parlar també de Can Sant Pere i volem conèixer també què s'hi va fer i també, doncs per què no, conèixer algunes de les persones que s'han significat també i que han format part ja d'aquesta fàbrica tan emblemàtica de Premià de Mar. I encetem aquesta tertúlia saludant a la Berta Maristany, a la Paquita Guirau i també l'Àngel Pagès. Com esteu? Benvinguts.
4: Hola.
5: Hola.
3: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer capítol. I us volia començar preguntant, Àngel, quan neix aquesta reivindicació de Can Sant Pere? En quin moment?
6: Bueno, un moment precís no ho podria ara dir, però això, diguem-ne que està en el tombant de segle, és a dir, finals 99, inicis del 2000, i l'inici de la... no era cap plataforma, és un inici de tot plegat, quan un grup de veïns, i en aquell moment eren tres i vam acabar sent uns quants més, ens trobem informalment al carrer i justament després de sentir per notícies a Ràdio Premià de l'època, de que hi havia un projecte que presentava una part de l'equip de govern d'aquells moments, que en aquells moments ens governaven a Premià el tripartit, el PSC, Iniciativa i Esquerra, per part del PSC es va llançar la proposta d'urbanitzar aquell sòl, un cop ja estava abandonada l'activitat de la fàbrica. I això, com que el grup que ens vam trobar en aquells moments estava una mica, diguem-ne, condicionats també perquè no feia molt de temps s'havia perdut una batalla important amb el tema de Can Ferrerons, això ja també, teníem una nova oportunitat de salvar un altre espai. La cosa va anar evolucionant, és a dir, nosaltres no vam arribar a ser plataforma fins al cap d'un temps, però perquè vam anar incorporant altres elements, no? De moment, d'entrada, va ser com una reacció veïnal de gent molt propera, inclús a nivell de barri, i ni ens imaginàvem que això acabaria sent no només una lluita local, sinó la lluita amb la transcendència que ha tingut a posteriori, no? Uh-huh. El grup aquest ens van proposar, com que tampoc teníem una dinàmica, diguem-ne, de plataforma, forma, ni tampoc hi havia un entorn de massa mobilització en l'època aquella, a nivell de teixit social, com més endavant va haver-hi, ens van proposar com a mínim fer una tasca una mica de lobby, per dir-ho d'alguna manera, de grup de pressió davant de les institucions i en aquest cas davant de, tant de l'equip de govern com del conjunt de forces polítiques. Intentàvem arrencar un compromís per lo que nosaltres en vam començar a denominar per al 100% públic d'aquell espai. No? Uh-huh. Amb el temps vam anar incorporant altres elements, és de la importància que tenia que hi havia una fàbrica, històrica i, per tant, hi havia un patrimoni històric, industrial, que després es va caracteritzar com a Becil. Teníem molt present la necessitat que hi haguessin zones verdes a Premià de Mar i que hi haguessin més espais per activitats públiques, diguem-ne, comunitàries. Aquest era el discurs que fèiem en aquell moment. I també ho vam emmarcar-ho en un context més ampli, no? També hi havia el cas de les Hortes de Ponent, que vam incorporar això per fer una visió que no fos una visió només de barri, sinó de en general, no? I, per tant, el que va començar sent un embrió del que després seria una plataforma, doncs ens van proposar, com a mínim, que en l'ordre del dia de tota la política municipal hi hagués Can Sant Pere com un element determinant. I en aquest sentit, diguem-ne que sense ser un grup mobilitzador, sí que van aconseguir arrencar compromisos i que amb el temps vam anar clarificant qui estava a favor, qui estava en contra, quines alternatives hi havien, i durant aquest temps vam fer un seguiment, allò bastant reiteratiu, no només cap a les forces polítiques, sinó de qualsevol moviment que hi havia, fins que va entrar en escena també l'operació del Núñez i Navarro, que això encara no es va materialitzar com a tal, perquè això ja entraríem a la fase posterior, quan hi va haver-hi l'ocupació, però vull dir que vam fer un seguiment de tots aquests esdeveniments. I diguem-ne que les limitacions que teníem a nivell de que no teníem capacitat mobilitzadora, les anàvem, ens funcionaven per aquesta via, no? Per la via de fer de grup de pressió.
3: Àngel, amb això que ens explicava, si ens ha sonat ja algunes pistes, en quin moment estava també Premià de Mar a nivell urbanístic en aquell moment?
6: Sí, en aquell moment, abans ja he dit que veníem de l'experiència de la pèrdua de Can Ferrerons com un espai públic i agrícola, en aquest cas, i vull dir, tret de que es va fer la biblioteca, vull dir, la resta és el que hi ha. I a nivell urbanístic estaven també pendent de l'aprovació d'un pla general, i llavors aquí també això va implicar durant un temps molt llarg debat sobre el pla general. Nosaltres vam incorporar sempre la condició del tema de Can Sant Pere, és a dir, el context era aquest. Abans he parlat de la manca d'espai, diguem-ne, mobilitzador. També s'ha de dir que nosaltres vam començar a evolucionar en la mesura que també es va anar creant un teixit social a Premià de Mar diferenciat. Això va coincidir amb el temps amb la creació de la plataforma de Premià per la Convivència, en el període aquell en què va haver-hi una irrupció i un brot racista arran del tema de la mezquita. Això va generar que molts col·lectius es trobessin i es va començar a inaugurar un nou procés de, diguem-ne, d'organització social que va anar culminant això, doncs, al cap de molt de temps, amb el que va ser la plataforma i amb tot el que es va derivar després un cop ja es va fer l'ocupació de la plaça.
3: Berta, anem al 2013. Quin era el context, justament, de l'ocupació i què va suposar també, doncs, aquell moment? Posa'ns també en aquell moment.
4: Sí, doncs, una mica enllaçant també amb el que deia l'Àngel, l'abril del 2013 va haver-hi un avís per enderrocament de la fàbrica, i gràcies a que ja hi havia l'activació de veïns i veïnes, com que estaven alerta, com del cas, i també que s'ha de dir que ja hi havia entitats que estaven fent servir Can Sant Pere, la fàbrica, doncs que ràpidament es van fer assemblees molt grans a la plaça Nova, on érem una gran diversitat de veïns i veïnes, i de manera bastant espontània com que es va decidir com a resposta l'ocupació de la fàbrica. Pensem que és important, com que el context és més enllà del moment que estava vivint Premià, o sigui, estem al 2013, no feia tant que era com indignats, i també com un moment que veníem com de la crisi del totxo, que va ser molt bèstia i que segurament encara no hem sortit i que les anem com multiplicant, i podem dir que hi havia com un moment com d'efervescència política on moltes persones com havien passat, no, com a, o amb aquestes ganes de transformar com la ràbia en acció i d'organitzar-nos, i de fet pocs anys abans havien sorgit espais com Can Batlló, em sembla, si no m'equivoco, el 2011, o espais d'aquí la comarca un any abans al casal a Vilassar de Mar. O sigui, que era un moment on la importància dels espais estava bastant al centre i eren llocs on catalitzar com tota aquesta ànsia de transformació i política, i Can Sant Pere va poder ser paraigües de moltes d'aquestes lluites, de les lluites ecologistes, de defensa de la llengua, feminisme i així. I llavors això, o sigui, com es va començar a gestar el projecte d'autogestió comunitària arran de l'ocupació, i es va fer això com amb un grup de gent com molt diversa, no érem un grup, i ha configurat que això ha marcat molt com la línia d'aquests 12 anys, si no m'equivoco, de projecte social. O sigui, érem gent molt diversa, d'edats molt diverses i fins i tot d'ideologies en certa manera diverses, però que ens unien com bueno, com uns elements comuns.
3: Paquita, et volíem preguntar també què ha representat i també què significa a dia d'avui, doncs, justament aquesta lluita per Can Sant Pere.
5: Bueno, jo crec que ha representat molt aquesta lluita, perquè si mirem al llarg dels anys, en cada moment s'ha anat evolucionant d'una manera diferent, però que al final doncs, ha plegat un moviment molt ampli de gent d'això, amb un objectiu comú, que es va començar per, en contra de l'especulació urbanística, que aquí a Premià doncs, n'estaven moltes persones fartes, i llavors va començar per aquí, però tal com ha dit l'Alberta, en el moment que arriba el 2013, que llavors... És veritat, i bueno, tal com ha dit també, i enllaçat-lo, que veníem dels indignats, on hi va haver un moment també on moltes persones, veïnes i veïns de Premià, ens vam ajuntar. I això va ser com un esclat de començar a donar-nos compte de que podíem fer coses a Premià, i evidentment Can Sant Pere va ser una, bueno, un punt nexe d'unió perfecta, perquè precisament doncs, aquí unió hi ha moltíssima gent que defensava aquest espai 100% públic, que volia per al públic i que, evidentment, no volia que caigués a les urpes del Núñez de Navarro, que ja sabem l'historial, no? L'especulador que tenia. I, per tant, vull dir, això que representava aquest nexe d'unió. Clar, al llarg de cada moment, el fet aquest de plegar tanta gent, d'aconseguir aquest suport, doncs va aconseguir unes fites concretes. En comencem per l'ocupació en el 2013, després segueix la consulta popular, d'aquesta consulta popular vam aconseguir un munt de signatures, precisament per al sí de l'expropiació, que era el que al final volíem aconseguir, que això fos Can Sant Pere pel poble, i per tant aquesta consulta demanàvem el sí. Després va passar que, clar, evidentment la fàbrica representava també el patrimoni històric a preservar com a una fàbrica testimoni del passat fabril de Can Sant Pere, que ens semblava que era una cosa com molt important. I a partir d'aquí surt el Becil, vull dir, bé cultural d'interès local, vull dir que això va ser una altra fita que entre totes vam aconseguir com molt important, no? Perquè això també ens servia perquè aquest enderrocament tampoc mai es pogués fer, perquè això també era un punt al nostre favor. Bueno, després també el 2018 l'aprovació del POM, no? Amb el que inclou aquest Becil, per tant, això ja ho teníem, la zona verda i equipaments, això també, i l'expropiació com a tal. Vull dir que així ja, la cosa ja es va començar a encaminar, perquè, evidentment, a la consulta va sortir el sí a l'expropiació, això s'ha de tenir molt clar.
7: Molt bé.
5: Llavors, esclar, ve la segona, bueno, després d'aquesta ocupació de 4 anys d'estar allà, omplint aquest espai de vida amb una experiència totalment, que crec que va ser molt gran per a moltes persones que no teníem ni idea del que representava, no? Una autogestió de que, a veure, almenys com ara jo, no tenien... Altres teníem referents, perquè és veritat, tal com ha dit la Berta, ja coneixien, no? A Barcelona, altres llocs, no? Can Vies, la Flor de Maig, bueno, Can Balló, vull dir que estaven... Eren espais alliberats que també ens servien una mica de guia com per dir, nosaltres aquí podem somiar, que aquí Premià també ho podem tenir i tal. I, bueno, això va ser, crec que també una de les altres fites, no? Llavors, bé... el desallotjament, un desallotjament que va comportar mobilitzacions massives al nostre poble, donant suport a tots els que estàvem allà defensant, que al final és tot el poble, perquè jo crec que si algun cop aquí Premià ha mobilitzat tanta gent, jo diria que ha estat Can Sant Pere, en diferents moments, perquè no ha estat fàcil, també això ho hem de dir, hem passat per moments complicats, però bueno, aquí estem.
3: Molt bé.
5: I després ja, després d'aquest desallotjament, ens estem un any així una mica en stand-by i es torna a ocupar en el 2018 i, bueno, i ja en el 2022 es crea el projecte de gestió comunitària amb 500 persones que es fan sòcies i vull dir, això va ser també una altra fita molt important perquè aquest suport tampoc no el té molta gent, no? Ho han de dir-ho, no? I bueno, i el 2023 doncs s'arriba ja amb aquest conveni amb l'Ajuntament de cara a dir hem de consolidar que aquest espai realment sigui, no?, en un futur, en quan el tinguem ja enllestit, un espai per, com a centre autogestionat i com de gestió comunitària per al poble, obert a tothom i, en fi, i que entre totes el puguem construir, seguir construint, perquè ja portem molts anys i llavors, és clar, és continuar perquè això no és s'atura, això és viu i a cada moment també s'adapta un moment al moment, per dir d'alguna manera. I bueno, crec que totes aquestes fites ens podem sentir molt contentes, ja dic que no ha estat fàcil i que bueno, el que d'alguna manera que pretenem tots els que estem allà és que s'hi vagi trobant molts veïns i veïnes que participin a construir, a seguir construir aquest espai, un espai en el que evidentment és un espai que vol transformar també aquesta societat, vull dir, d'alguna manera, bueno, és un contra, no? No sé si dir un contrapoder, però sí, una alternativa al que tenim, no? Aquesta societat individualista i aquesta societat de consum, que el capitalisme que ens marca com per on hem d'anar, i per tant aquí el que volem és trencar amb aquestes dinàmiques i fer bueno, una societat més justa, solidària, feminista, sostenible, bueno, en fi, podríem dir...
3: Molt bé, doncs heu parlat justament de Can Batlló, nosaltres ara ens quedarem per seguir coneixent també doncs, aquesta causa i que també d'alguna manera ha servit per emmirallar-se també en el cas de Can Sant Pere. Berta, Paquita i Àngel, gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Moltes gràcies.
3: Can Batlló és un espai comunitari i veïnal autogestionat, un equipament social i cultural ubicat en diferents naus a l'antiga fàbrica tèxtil Can Batlló al barri de la Bordeta, naus cedides per l'Ajuntament i que ocupen un total de 13.000 metres quadrats. Gràcies al compromís militant de moltes persones i a la complicitat del teixit social del barri, s'han construït una experiència pròpia de gestió d'un espai entès com un bé comú urbà que ha albergat centenars d'iniciatives comunitàries i ha contribuït des de l'experiència pràctica a fer possible un urbanisme des de baix transformador i popular. Avui nosaltres també ens hi volem fixar i hem convidat el Joan Costa, membre de Can Batlló. Benvingut.
7: Hola, bona tarda.
3: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. La primera pregunta que et fem, per què va sortir la lluita en el moment actual per aquest espai i quan s'ocupa?
7: El barri de la Bordeta és un barri petit, relativament petit, però és un barri de treballadors. Són carrers estrets i teníem necessitat d'equipaments socials. Anàvem a l'Ajuntament, no hi ha solars al barri de la Bordeta. Tots els solars, a l'espai que havia lliure, eren les 9 hectàrees de la fàbrica de Can Batlló. Aleshores, les primeres reivindicacions van començar el 1973. Després... En 1976, encara en uns ajuntaments predemocràtics, o sigui, l'alcalde encara estava escollit a dit, es va fer un PGM, un Pla General Metropolità, que ves per on, en aquest intent de recuperar algunes coses de la ciutat de Barcelona, es va declarar les 9 hectàrees de Can Batlló com zona verda i equipaments. Molt bé, el barri contentíssim, però serà que no, perquè l'Ajuntament no té prous diners per expropiar a la família Muñoz Ramonet els terrenys i continua sent el mateix. Una fàbrica tèxtil que s'havia convertit en una ciutat d'oficis, amb 400 empreses treballant a dintre i 4.500 treballadors treballant dintre de Can Batlló. Les reivindicacions des del Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta i del barri, les associacions de veïns que van sorgir en els anys 70, estava present sempre, però sempre era l'última. Perquè, clar, a Can Batlló treballaven 4.500 persones i pensaven que si es feia una expropiació molt bruta, es podien perdre molts llocs de treball. Vam anar deixant passar el temps, però fins a aquell moment, a l'any 2000, van decidir prou. A la Bordeta necessita equipament, residències d'avis, guarderies, i decidim actuar des del centre social i el Comissió de Veïns Bordeta, que estem més o menys en el mateix, estàvem en el mateix espai físic. El fet és de que decidim començar a parlar amb els empresaris i els treballadors que estan dintre de la fàbrica per Can Balló per dir-los que ells saben que a curt o mig plaç tindran de marxar d'allí, però que tenen drets a ser reallotjats i ser indemnitzats. La idea nostra va ser ajunteu-vos tots perquè aniran tots junts, tindreu molta més força al moment de negociar en la propietat privada i en l'administració, en l'Ajuntament. Així ho van fer-ho. Van a poc, les empreses van anar marxant a l'àrea metropolitana i les rentes de la família Muñoz Villalonga en aquella època, ja no era el Muñoz Ramonet, un trist personatge de la postguerra espanyola. El fet és de que les filles, les quatre filles de Muñoz Ramonet, vam decidir fer una cosa que s'ha fet molt a Barcelona i arreu. És demanar permís a l'Ajuntament per construir pisos. Clar, els veïns som incordiadors, ens posem pel mig. Al cap d'un temps aconseguim negociacions ja el 2006 a tres bandes, la propietat privada, l'Ajuntament i la plataforma de Can Balló, i s'arriba a un acord que la propietat de 2.000 pisos que volia fer-ne se pogués fer 900 pisos. En contrapartida, a l'Ajuntament que fes unes 300 vivendes socials allí a Can Balló, tocant al cantó del barri, i els veïns el que volíem és que es fes el parc i els equipaments. Però estem al 2006, passa el 2006, 2007, 2008, i al 2009 ens anem a l'Ajuntament, a Can Balló no s'ha fet res. Que sí, això està en marxa ja, però els veïns podem ser tontos, però no idiotes. El 2007, a finals del 2007 a 2008, va esclatar la bombolla immobiliària. I sabíem que no n'hi hauria ningú que es gastés 5 cèntims en un totxo. I si no hi ha totxo, no hi ha edifici. I si no hi ha edifici, no hi ha cessió per les plusvalues de l'edifici o per als impostos de clavegueram, de jardinament i de... Què més? I la plusvalua d'això, la idea era que la propietat anés cedint terrenys a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona, això tindrà espai públic a 0 euros, pues, es fregava les mans. Perquè calléssim, sí, ens van dir, vam demanar, si esteu tot convençuts que això està en marxa, digueu-nos un plaç per treure'ns de la reunió. Es van dir, doncs mira, final del 2010, començaments del 2011, perquè les obres... Els veïns vam dir, ho acceptem. És més, us donem de temps fins a la primavera del 2011. Perquè si la primavera del 2011 Can Balló no està obert al públic i les grues i excavadores treballen allí, el veïnat de Sants i la Bordeta ocuparem Can Balló. Recetes, per part de la taula de negociació en aquell moment. A veure, no estava jo, estaven companys meus que tenien potser 2 o 3 anys més que jo, o 2 o 3 anys menys. Jo tinc 78 anys ara, en aquest moment. Fa 16 anys continuava sent un avi. Vull dir, si vosaltres aneu a ocupar. I unes 20 persones van començar una campanya que es va dir el tic-tac per Can Balló. I el tic-tac era un rellotge que comptava el temps, però comptava el temps a l'inrevés. Falten 700 dies per entrar a Can Balló. Falten 400, falten 100. Anunciem que l'11 de juny de 2011 entrarem a Can Balló, i ves per on, coses de la vida, el dia 11 de juny era un dissabte, perquè si vas ocupar que sigui un dissabte, que tens el dissabte, el diumenge, i si per postres el dilluns és Pasqua, 3 dies per ocupar perfectament bé. Però ves per on, el dilluns previ ens truca en un gabinet d'advocats dient som el representant dels interessos de la família Muñoz Villalonga i voldríem parlar amb vosaltres. El dia següent ens reunim per una proposta, però clar, a Can Balló ja no érem els 20... les 20 persones que estaven, van formar la plataforma, sinó que ens havien convertit en més de 200 persones ja organitzades. Ho hem de parlar, la proposta que ens feien era que la propietat cedeix un espai de Can Balló a l'Ajuntament i que l'Ajuntament ens el pogués cedir de l'Ajuntament en els veïns. La idea no ens desagrada, però ho hem de parlar amb la nostra assemblea. Ho parlem, acceptem. El dia 9 es firmen els documents, el dia 10 ens donen les claus i el dia 11 de juny 2.000 persones, 2.500, a les 12 del migdia, tocant les campanes de Sant Medir, vam entrar a Can Balló. Va ser una lluita guanyada per diversos motius. Una organització molt ben portada, que era com un concert de poca gent a moltíssima, i després unes altres causes externes. Va haver un canvi municipal que els socialistes van perdre el govern per Convergència, per senyor Trias. Podria influir en us. El dia 11, el senyor Trias prenia possessió de l'alcaldia de Barcelona i nosaltres entràvem a Can Balló. Estàvem en plena època d'explosió de bombolla immobiliària. No teníem una pressió especulativa de construcció a davant. I tercera, que estem parlant del 2011. Uh-huh. El 2011, el 15 de maig, es celebra l'ocupació de la Porta del Sol, plaça Catalunya, i moltes places arreu de l'Estat. O sigui, va ser el naixement de reconstrucció d'aquest espai i a partir d'aquí vam canviar ja els... vam començar a negociar un nou conveni amb l'Ajuntament, ja el 2015, i el 2019, amb el primer mandat de la senyora Codau, se'n cedeix 13.000 metres quadrats per 30 més 10 més 10.
3: Joan, hem d'anar acabant, ja ets a fer una pregunta, a veure si ens pots respondre breument. Com es vincula justament Can Balló, ho intentarem, com es vincula justament Can Balló amb les lluites actuals del barri de Sants, que també comentaves al principi?
7: Can Balló és una lluita més, potser ha sigut l'última lluita veïnal gran de Barcelona, de les associacions de veïns. Can Balló té un teixit social molt ampli. Dades d'ara, del 2024, Can Balló som uns 400 i pico de militants, activistes, voluntaris, com ho vulguis dir, uns 100 col·laboradors i més de 1.000 socis. Els socis vol dir que tens dret a res, no fan descompte a cap lloc ni res. I què fem? I el nom, quan se'ns va donar el conveni, el nom que tenim a Can Balló és un nom que és curtet. Espai comunitari, veïnal, autogestionat de Can Balló. Aquest nom defineix tot el que som. Som un espai comunitari. És comú per tothom. És veïnal, perquè està situat dintre del barri de la Bordeta i encara que no tota la gent de Can Balló sigui del barri de la Bordeta, l'efecte barri el volem mantindre. I autogestionat perquè des de que vam entrar vam decidir fer-ho amb autogestió. I per autogestió entenem això tan simple, per nosaltres, és que som només la gent de Can Balló qui decideix què fa, com ho fa i quan ho fa.
3: Molt bé. Doncs Joan Costa, membre de Can Balló, gràcies per acompanyar-nos també avui.
7: Va, fins ara.
3: I per acabar, rebem justament la veu que ens donava la benvinguda a aquest podcast, el Paco Hernández. Benvingut de nou.
8: Gràcies.
3: Doncs escolta'm, jo ara sí que no sé què ha de passar aquí. Ara tu manes.
8: Molt bé, doncs mira, ara arriba la part més juganera del programa, que és el moment de posar-vos a prova.
3: D'acord.
8: A tu i a l'audiència. Comença el joc. Mentida podrida, veritat compartida.
3: Val.
8: Construïm la veritat entre totes. Us llançarem tres afirmacions sobre Can Sant Pere. Dues són veritat i una és una mentida podrida.
3: Val.
8: A veure si sabeu quina és la dada que no cola. Penseu-ho si bé. Al final us direm la resposta correcta.
3: Molt bé.
8: Vinga. Les tres afirmacions, de les quals una és falsa.
3: Sí.
8: La primera. Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
3: Val.
8: La segona. Durant la Guerra Civil, a Can Sant Pere s'hi van fabricar paracaigudes. I la tercera, Can Sant Pere havia estat durant una dècada un plató clandestí de rodatges de pel·lícules eròtiques de sèrie B.
3: Doncs espera, perquè jo sóc molt indecis, per tant, aquest podcast pot durar una hora i mitja tranquil·lament mentre decideixo cadascuna i opino amb algunes d'aquestes... La que tinc clara, segur, és la que la B és certa.
8: Molt bé.
3: Llavors, la tercera, si digués que és la tercera i em llancés a la piscina, podria ser... jo et diré... Ara potser és quan m'equivoco, però jo et diré que la falsa... És, quina era? D'on remedi la A?
8: Sí. La primera.
3: Sí?
8: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
3: Val.
8: I la tercera, que havia estat...
3: La de
8: estat...
3: les pel·lícules per adults.
8: Aquesta és la que tu dius que és la falsa, la mentida podrida.
3: És que a mi no em quadra Núñez i Navarro fent CDs aquí, jo et diria. Per tant, jo diré que la que no és certa és la de Núñez i Navarro, la A.
8: Molt bé.
3: Sí? L'he encertat? Doncs mira, he estat dubtant.
8: No l'has encertada.
3: No l'he encertat?
8: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
3: D'acord.
8: Ara us ho explicarem.
3: Sí.
8: Pues sí, com sentiu, en plena segle XXI, quan ja sabíem que el format tenia els dies comptats, és el que va dir Núñez i Navarro, que volia fer una fàbrica de CDs. Per tant, la que no és correcta...
3: És la C. Doncs mira, he fallat en aquest cas. Doncs mira, avui també hem conegut coses noves. Gràcies, Paco, per acompanyar-nos i també a totes les persones que han passat avui també per aquest primer capítol, Història de la fàbrica i els inicis també de la lluita de Can Sant Pere. Ens retrobem a partir del segon capítol. Fins la propera.
9: Els escoltes.
10: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Festival Gafarroc començarà aquest dissabte 18 la celebració del seu 15è aniversari amb una festa especial a la Sala Elio Gabal de Barcelona. La cita servirà per presentar l'edició d'enguany del festival, que se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La festa comptarà amb les actuacions de Chaqueta de Chandal, una banda molt vinculada als inicis del Gafarroc, i Panarola, un dels noms emergents de l'escena alternativa. Amb aquest esdeveniment, l'organització vol escalfar motors abans de la gran cita de setembre i celebrar 15 anys apostant per la música internacional independent i els grups emergents. El Gafarroc tornarà a convertir el Parc del Palmar en l'epicentre de la música alternativa amb una nova edició que reunirà 6 actuacions en directe, a més d'una zona de food trucks i un mercat d'artesania, mantenint l'esperit que l'ha consolidat com una de les cites musicals de referència de Premià de Mar. Les entrades anticipades per la festa ja estan a la venda per menys de 10 euros, mentre que a taquilla costaran 12 euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui passarem una estona amb la Bluemix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1-2-3-4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals, i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Bluemix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1-2-3-4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algú. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix, parlar dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquest és el projecte Bluemix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir què era cantar i la veritat m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí.
0: Que no és un camí fàcil de recórrer allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs clar, és un camí. Es va acabar el tema violí, també el vas aparcar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1-2-3-4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Mm-hmm. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa de creació pròpia que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear. i m'interessa aquest món de crear coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, perquè justament, pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
0: Estem escoltant ara, que és bastant música urbana, no? En quin, sí, moment també? Que no només és dir, vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tant casella o directament és una manera de començar.
1: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana. Aquí m'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
0: Com quins? Dóna referències, va.
1: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tallets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara... Mm. Bueno,
3: notícies en xarxa.
4: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Almenys 19 persones han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja han arribat a Ceuta, des d'on, de fet, està compareixent a hores d'ara el president per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses d'Olot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions més i arriba així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el primer cap de setmana d'agost. De fet, aquest mateix, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en les grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
5: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
4: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3. De fet, un incendi forestal provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema des d'aquest matí i obliga a tallar també la C26 a Montmajor i la BB-4241 a Castellà del Riu. A hores d'ara, aquest incendi ja ha quedat estabilitzat i els bombers continuen treballant per extingir-lo el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
7: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
6: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
8: Estem pràcticament amb una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments i, bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
9: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
6: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
10: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
11: Una maniobra financera a quatre bandes, Ajuntament de Premià de Mar, Consell Comarcal, Autoritat del Transport Metropolità i Ajuntament de Tordera, farà que finalment Premià de Mar s'incorpori al projecte Eurovelo 8, el circuit ciclable impulsat per la Unió Europea, que ha estat desplegant per la comarca els últims temps al Consell Comarcal. Ho va avançar l'alcalde al ple a pregunta d'en Comú Podem, que preguntava per l'estació de bicis a la qual s'havia compromès el govern en les negociacions del pressupost 2025, però que encara està pendent. I l'alcalde els va respondre que finalment l'estació es materialitzarà gràcies a una maniobra que passa per inscriure Premià de Mar a l'Eurovelo. Si inicialment sortia més a compte fer l'estació de bicis amb recursos propis que fer-ho a través de l'adhesió a la xarxa ciclable, una línia d'ajuts de l'ATM via Consell Comarcal i amb la participació de Tordera farà que els 50.000 euros que s'havien de gastar es converteixin en uns 25.000.
9: Ha sorgit una oportunitat que la

0: votació i dividir-la entre dos ajuntaments que en primera instància no estaven inscrits a Eurovelo, que són els ajuntaments de Tordera i l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Navarro també ens ha descrit com serà aquesta nova infraestructura que, segons va dir el ple, podria ser una realitat al setembre o l'octubre. Tindrà capacitat per 22 bicicletes i els usuaris l'obriran per mitjà de la mateixa aplicació que s'implementarà a totes les estacions que tindrà l'Eurovelo al Maresme. I si en principi l'estació s'havia de fer arran de l'estació de trens, finalment es farà a l'altra banda del camí ral perquè Renfe demanava un lloguer i l'Ajuntament es nega a pagar diners a una companyia que encara té pendent la reforma de les andanes. A més, fa notar l'alcalde, a l'altra banda, les bicis quedaran aparcades just al costat del futur carril bici segregat que s'ha de fer amb la pacificació de la carretera.
0: Un aparcament de bicicletes que serà tancat, es podrà obrir amb una aplicació comuna a tots els pàrquings de bicicletes del Maresme generats per aquest projecte Eurovelo, per tant, una altra raó per la qual ens integrem en aquest projecte, i tindrà una capacitat aproximada d'unes 22 bicicletes i estarà situat a la Nacional, just davant de l'estació, perquè hem de recordar que Rodalies ens obligava a pagar un lloguer, malgrat que l'estació està com està, sí que ens obligava a pagar un lloguer si volíem col·locar, assumint nosaltres tota la despesa de la instal·lació, aquest pàrquing de bicicletes al costat de la seva estació. Per tant, això, com no ha estat possible i l'Ajuntament es nega en rotund a pagar-li un lloguer amb un ens que ha d'arreglar l'estació i ha de dignificar-la, doncs posem el pàrquing de bicis a l'altra banda Nacional, on justament allà, quan hi hagi la reforma, passarà el carril bici segregat. Per tant, el recorregut de l'Eurovelo passarà just pel davant.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Torna a sonar la secció de música amb en Sergi Ferrer. Avui ens porta una de les propostes més singulars i potents de la comarca i especialment dedicada a tots i a totes les amants del jazz. El protagonista del dia és la banda Big Band Jazz Maresme. Endavant, Sergi.
2: Doncs sí, nou episodi de música i especialment aquest programa va per a tots i totes les amants del jazz. Parlem avui de la Big Band Jazz Maresme.

Big Band Jazz Maresme és una big band creada l'any 2005 a partir de la complicitat entre la Casa de la Música de Mataró i un col·lectiu de músics del Maresme apassionats pel jazz. El projecte neix amb una voluntat clara, impulsar i donar visibilitat a l'escena jazzística del territori, creant una formació estable amb músics locals i convidats de primer nivell.

A partir d'aquesta iniciativa també s'impulsa l'associació Jazz Maresme, una entitat dedicada a la promoció i difusió del jazz, especialment a Mataró. D'aquesta associació en neixen activitats que s'han convertit en punts de trobada clau per a l'escena local, com les Jam Sessions Jazz Club, que es celebren mensualment a la Sala Club, o el festival A la Vora del Jazz, actiu des del 2014.

Al llarg de la seva trajectòria, la Big Band Jazz Maresme ha participat en nombrosos festivals de jazz arreu del territori, com el Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, el Blues de Cerdanyola o cites com les d'Arenys de Mar, Premià de Dalt o Sant Boi, entre d'altres. Aquesta presència constant en el circuit els ha consolidat com una formació de referència dins el panorama jazzístic català.

Un dels tres distintius del projecte és la col·laboració amb músics convidats de gran nivell internacional i estatal, com Carla Cook, Geese Davis, Eric Alexander o Laura Simó, entre molts altres. Aquest intercanvi constant ha permès enriquir el projecte i mantenir-lo viu i connectat amb l'escena global.

I anem a per la discografia, i és que el primer treball arriba l'any 2011 amb Big Band Jazz Maresme, un disc que serveix com a carta de presentació de la formació amb el mateix nom de la banda. De fet, aquest àlbum captura l'essència més pura d'una big band tradicional, amb una sonoritat molt influenciada pel swing i el jazz nord-americà clàssic. El disc posa en valor el treball col·lectiu de la banda i la força dels arranjaments, mostrant una formació molt cohesionada i amb una clara vocació de directe.

I el segon treball arriba el 2018 amb Meeting Our Neighbors, un disc enregistrat en directe que representa molt bé l'evolució del projecte. En aquest cas, la Big Band Jazz Maresme aposta per una proposta més oberta i internacional, compartint protagonisme amb artistes convidats com la cantant Tricia Abbey o el trompetista italià Fabrizio Bosso.

Amb només dos àlbums, la Big Band Jazz Maresma ha aconseguit deixar constància d'un projecte sòlid i molt viu, que va més enllà de la simple interpretació d'estàndards i que aposta per mantenir la cultura del jazz a la comarca.

Ara sí, anem a per l'estil i les influències, perquè avui hi ha molta teca. L'estil de Big Band Jazz Maresme gira al voltant del concepte clàssic de Big Band, que és una formació orquestral de jazz formada habitualment per diverses seccions de vents, és a dir, saxòfons, trompetes i trombons, acompanyades per una base rítmica, amb piano, contrabaix, guitarra i bateria. Aquest format, popularitzat sobretot als Estats Units durant les dècades dels anys 30 i 40, es caracteritza per un so potent, dinàmic i molt ric en arranjaments. Tot i això, la Big Band Jazz Maresme no es limita a un únic estil de jazz i mira que n'hi ha. El seu repertori recorre diferents subgèneres, des del swing més clàssic fins al bebop o l'scat. L'scat és aquell jazz on especialment la cantant o el cantant canta paraules sense sentit, imitant el so d'un instrument. Ara us posaré un exemple. De fet, també passen pel jazz orquestral o les influències més tradicionals del jazz de Nova Orleans. Això fa que cada concert o actuació tingui moments molt diferents, des de peces elegants i ballables fins a fragments molt més intensos i improvisats.

Això que heu escoltat, de fet, és l'escat popularitzat, de fet, per Ella Fitzgerald, la magnífica Ella Fitzgerald. Entre els referents i influències més evidents hi ha formacions històriques com Count Basie Orchestra o Duke Ellington Orchestra, dues de les grans responsables de definir el so de les big bands clàssiques. Precisament, un dels elements més importants del jazz i també de la big band jazz maresma és la improvisació. Moltes peces funcionen gairebé com una jam session contínua. Una jam session és una trobada musical, habitual dins el jazz i altres gèneres, on els músics improvisen lliurement sobre una estructura o una harmonia determinada, deixant espai perquè cada instrument pugui expressar-se i dialogar amb la resta de la banda. Un altre gènere on es fan jam sessions és el blues.

I això explica també que moltes de les seves peces superin fàcilment els 5 minuts. És habitual escoltar solos extensos de saxo, trompeta, piano o fins i tot de bateria. A nivell sonor, també hi ha un component molt cinematogràfic i enèrgic, com és habitual, de fet, en el jazz, que pot recordar a bandes sonores modernes inspirades en el jazz clàssic, com, per exemple, us posaré, tiraré una mica cap a casa, si em perdoneu, la música del videojoc Cuphead, coneguda especialment pel seu ús intensiu del swing. Us posaré un exemple.

0: En conjunt, la Big Band Jazz Maresme representa molt bé l'esperit del jazz clàssic, música viva basada en la improvisació, el directe i la connexió constant entre músics, mantenint una tradició històrica però adaptant-la a l'escena actual del Maresme. I això és tot. Fins aquí l'episodi d'avui de Música Comarcal del Maresme. D'aquesta setmana ens retrobem la propera setmana amb molta més música. Fins una altra.
1: Antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament iniciarà aviat el canvi de les plaques de vidre de les tanques i branes de la plaça Països Catalans per un tancat semitransparent d'acer inoxidable. Ho va explicar el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, al ple municipal de la setmana passada, a pregunta del PSC. Segons Subirà, les branes fa temps que pateixen accions vandàliques i això ha fet que el seu manteniment sigui insostenible. Durant la Festa Major es va optar per una solució momentània que oferia una certa seguretat, canviar alguns vidres per taulons de fusta, però ara s'instal·larà el que es coneix, va dir, per una malla d'acer de simple torsió, que ofereix una certa transparència i que, sobretot, és molt més difícil de malmetre.
3: Que hem patit molt de vandalisme en aquest indret. Aquests vidres ens els han trencat i hem hagut de fer diverses reparacions continuades i realment surt car. Hem de prendre mesures. Per la Festa Major és cert també que vam aprofitar uns tableros que teníem d'antics escenaris i vam valorar amb la policia que era una zona de risc perquè ja s'hi feien diferents actes. Ja sé que no queda el més bonic del món, però va ser eficient. Estem mirant de canviar-ho. Estem optant per una tanca semitransparent d'acer inoxidable. És una malla de simple torsió que es diu. La fabricarem per mòduls i canviarem el sistema, perquè és insostenible. Ens està sortint molt car el manteniment, hem de buscar un altre recurs i aquest creiem que pot quedar elegant.
2: Estem a l'espera de saber quan s'ha previst iniciar la instal·lació de la nova malla.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: l'esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual a la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo no, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: moment? Són sis cançons. I aleshores vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguim català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis. En aquest sentit, l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot a dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar? Com ho gestioneu, això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que si la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant, però és un plaer, és algo molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò.
1: No, ells una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i va, clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però veia...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro,
3: malgrat
1: si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el vot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental? Bueno, a tocar la bateria.
3: No, el típic que fan de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanche. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre l'he tocat de manera autodidacta. I després pues, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment, sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor? Com ho gestioneu, això?
1: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt lo dels 90, el d'allò, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica... I en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? De tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, el tema de l'edat també, t'obre menys portes que no si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos. Ja.
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, i en el tema musical, passa més.
3: Sí, és...
2: també reivindiquem una mica de... Tenim potser emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Maze Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però acaba sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí, no? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden. Llavors, per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això? Li hem donat la volta.
2: Cada un té el seu procés. Jo necessito... Per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt... Perquè si no la passo, però... M'agrada deixar... Perquè, clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però, bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no el fi, de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
2: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hosti, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hosti, doncs pues va, i després sí. O sigui, tiro molt de... Vaig amunt i avall.
0: Estats d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de dos, o totes en general l'agraden i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden per igual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, ma, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu agenda?
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: fatal.
0: D'estar pendents de publicar,
1: fatal.
0: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, i llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No, som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer el que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: sí, podríem... es podria dir que sí.
1: I llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: també
0: traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final tampoc... és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies,
0: Nora, Víctor, Albert, i a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: És un tema que és nou.
3: No està publicat?
2: No està publicat.
0: En exclusiva, inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol, i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, per tant... Ai, ni guitarra, perdona, ni baix, la guitarra sí. I res, la cantem ell i jo, ja està, ell toca, jo canto i ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. I el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Doncs pues no té nom encara.
3: No té nom oficial, no té nom. Li diem Navegant, no?
2: Navegant, sí, navegant. Li diem Navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Vale. Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules que començarà a funcionar aquest agost.
2: Molt bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitats, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mobilitat alguna vegada i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
2: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents, ben aviat. Es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
5: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
2: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
5: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
6: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
2: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
5: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
2: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, al Solsonès i també al Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot, una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
2: Un segon fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esboranc de la línia 9 del metro.
5: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
2: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
5: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
2: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
5: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
2: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
8: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
2: El control de so Francesc Avi, jubila la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com a les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
4: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
9: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
4: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
9: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
4: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no, de moment, no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però... amb alguna mentalitat, potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
9: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
2: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a ella li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
9: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
10: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
11: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
9: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capellas, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
12: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
13: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor per triomfalista.

0: Des de l'Institut d'Estadística, publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
1: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendents, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
1: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
3: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
2: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
1: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
4: Notícies en xarxa.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
1: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
5: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
6: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
5: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
1: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
7: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot,

0: agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
2: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, Ràdio Noelia Aguilar.
3: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60 de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
4: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
5: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
6: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
7: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
3: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
2: En punt 1:45, el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja frequen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
8: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària, a meitat de mes, que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
2: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
9: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
10: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
11: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
12: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
9: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
2: Les titulars d'aquest divendres, la Nova Esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborang de la línia 9 al barri de Sant Gervàs i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborang. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervàs i de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
13: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
14: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
13: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, els veïns de les quatre finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
2: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
1: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
2: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició Girona FM, Pau Villafañe.
15: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
16: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
15: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
2: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
17: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
18: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
17: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
2: I moment ara la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
19: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner en càrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís. Nunca fui tuya,
2: buscate a alguien que me sustituya. 8 minuts, arribem a 2:15 i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
20: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
21: Mon Villars, doncs, molt acurat,
0: molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
21: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
2: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
22: Bon dia.
2: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
22: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada de pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
23: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequí aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
24: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous integrar-los en el nostre model de joc.
23: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora, al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual estoparà en Lliga.
22: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística amb què han començat els europeus a París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el saló tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatà, el segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
25: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
26: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també, de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
22: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
2: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
4: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
3: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
5: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments i, bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
6: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
3: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Molt bon dia, són 2:45.
8: Notícies en Xarxa Migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva petita responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en vària matèria moguita alguna vegada i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
7: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
10: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
7: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
10: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
7: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
10: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté, mentrestant, un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
7: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa, aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
7: Quan surt fa una estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
10: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
7: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
10: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
7: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
12: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat. S'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
14: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
13: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
14: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
13: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
14: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no, de moment, no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però... amb alguna mentalitat, potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
13: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
7: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
13: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
15: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
16: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
13: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
17: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
18: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
13: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
7: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
10: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
7: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen, i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
19: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi, i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó, per on han entrat els migrants, per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones, que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
19: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
10: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
7: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
10: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
20: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
7: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
21: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
0: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
4: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans...
22: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
21: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
7: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
10: El dia amb un volum més elevat de desplaçament serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
7: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no podem, clar, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment, hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
7: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi de Bonanova, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de tres d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
7: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
10: L'incendi s'ha produït cap a 1:00 a.m. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
7: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
10: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
7: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
7: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
10: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
7: I molt a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant a DIF al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
1: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
2: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per a les nostres poblacions?
1: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
3: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia. I la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes. No ens han acceptat res.
1: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
7: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. Comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
5: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
6: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
5: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
7: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
9: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
12: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar i al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també els demés, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
9: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
7: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà a Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
8: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
11: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
8: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
7: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
7: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Mars d'Estiu de Santa Susana del Maresme, que obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
14: Bon dia.
7: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
14: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signar per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
15: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
14: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
16: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
17: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
16: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
14: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de CBE 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local. Muam.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
3: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que, amb el canvi climàtic, seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
2: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
4: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments i, bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
5: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
2: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El president Salvador Illa ha comparegut avui al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. En roda de premsa s'ha compromès a tenir una mobilitat i una educació excel·lents ben aviat i s'ha marcat com a recte aconseguir el nou model de finançament. El president ha presumit dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent. Tot i fer un balanç positiu i optimista del curs polític, també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per obra pública fins a final d'any.
8: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans, a Illa li falta ambició de país i pels del BIAC ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de la DL9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels quatre blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
3: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
2: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
4: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments i, bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
5: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
2: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
9: Alcalde i regidora d'Educació informaven in situ d'una actuació de reforma que s'està fent les últimes setmanes a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit, sobretot, a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general del centre. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro, que en un vídeo gravat a l'escola i difós a xarxes socials es feliciten de l'actuació i que fan notar que la inversió inversió l'hagi feta íntegrament l'Ajuntament quan, diu Navarro, es tracta d'una competència de la Generalitat.
4: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat i bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
5: Hem canviat tots els revestiments laterals, és a dir, tots els plafons són nous, hem tret unes rajoles que històricament es reclamaven que es traguessin, s'ha pintat l'escola de la baix, s'han posat sòcols nous a moltes de les aules, s'ha canviat la cuina i s'ha posat mobiliari industrial, prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
9: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar al Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
1: Premià Mèdia. Informació.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
1: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
3: Estàs escoltant?

0: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de Premià, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
1: Moltes gràcies.
0: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
1: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat

0: electricitat d'un altre sense pagar-lo. No? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig, hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un accés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest accés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
1: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
0: Correcte. No?
1: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament has de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
0: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps. I que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 13, 14, de, 14, ja no sé quin dia.
1: 14.
0: 14 d'abril. I el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva. I que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys. D'un presumpte frau que va cometre's fa un any. I del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè així jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un usuari localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna en algun moment, ara ho treuen a la llum.
1: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
0: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. però sortir d'aquí perquè si no sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobert el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens els trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
1: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
0: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves elucubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto el luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si la... cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi han moltíssims expedients, però n'hi han d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen per terra alguns casos que sí que són frau.
1: Justos per vagadors, sí. Allò típic, eh?
0: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden tampoc desacreditar la distribuïdora. És una empresa de distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12.000 euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos hi ha algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen a el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
1: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
0: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més. I assessorar, acompanyar, en el màxim que puguem, en el consumidor, quan es troba en aquesta situació.
1: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? I sí. El problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
0: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs, no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? Però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions. Aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari. Doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
1: I tant, que s'hi han fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també als comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Jornada agitada el dijous 30 de juliol a Mataró en matèria de successos insòlits. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa, segons el relat que en feia l'Ajuntament. La patrulla de la policia local desplaçada a l'indret va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs i van haver d'actuar dues unitats de bombers. Unes hores més tard, cap a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien com esperitats amb el botic cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Segons informava TV Mataró, aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret, però com diem, l'assalt va deixar atònits molts clients del centre i que fins i tot van provocar un atac d'angoixa a la dependenta de la joieria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins, i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa, del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina. És a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat. Té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que, influint directament en la microbiota, podien millorar la depressió. És a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic, i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una espant que, per sort, no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant, al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Mm-hmm. A l'inrevés, no?
2: Sí, que a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i l'ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, li demana molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma, no?
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. És a dir, no sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
3: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja. És important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
3: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces, s'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
3: que també és important, fonamental,
1: sí,
3: no, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre a travessa el nervi vague i el sistema digestiu, el tub digestiu que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnisara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament, relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Vale? Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens faci mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Però entre elles ja és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
3: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que l'afavoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que jo que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no potser, inclús algú no està d'acord, els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant. Bueno. Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
3: I també hi ha el concepte de moderació.
1: La moderació,
3: no?
1: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit, en salut digestiva, menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
3: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més, avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt i final?
2: Va. Sí, la del Lin Yutang.
1: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
3: Molt bé. Doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
1: Un plaer.
2: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La nova ordenança de benestar animal que actualitza una norma que no s'havia retocat des de l'any 2005 va superar una primera pantalla administrativa important després que el ple en fes l'aprovació inicial. El nou text serveix, segons va defensar el govern, per adaptar l'ordenança a la legislació vigent en aquest àmbit i per reforçar els drets dels animals i els deures dels propietaris, però sobretot se significa per incorporar la mesura revolucionària de la identificació de deposicions d'animals al carrer per mitjà de l'ADN. Escoltem la titular de Benestar Animal, Magda Franquesa, al ple.
2: Portem avui a aprovació la modificació d'ordenança reguladora de tinença d'animals, que hem pogut treballar entre tots, amb un doble objectiu: adaptar-la a la nova llei estatal de benestar animal i millorar la convivència ciutadana, la neteja dels espais públics i la protecció dels animals. Una de les novetats més importants és la implantació de la identificació genètica o registre d'ADN dels gossos. Aquesta eina permetrà identificar els tutors que no recullin els excrements a la via pública i contribuir a reduir l'incivisme afavorint uns carrers i uns espais públics més nets.
1: En aquesta primera aprovació, que ara donarà pas a l'exposició pública i a la possibilitat que la ciutadania hi faci aportacions, la nova ordenança no va obtenir un consens total i van votar a favor, a més del govern, el PP, En Comú Podem i Crida Premianenca, mentre que la regidora Lole Morilla es va abstenir i el PSC i Ciutadans hi van votar en contra, insistint en objeccions que ja havien expressat anteriorment. Sobretot en el cas de Ciutadans, per considerar que la mesura no assegura un rendiment a l'alçada de la seva complexitat i també per creure que abans d'obrir una porta com aquesta caldria resoldre les deficiències actuals del servei de neteja i, en el cas del PSC, per entendre que s'està aprovant una obligació important per als veïns sense que es coneguin prou ni costos, ni implicacions pràctiques, ni efectivitat. Escoltem els portaveus Josep Maria Cano i Luz Cànovas.
3: Estem complicant la vida dels veïns amb el cens genètic, hauran de registrar-se, hauran de fer comunicacions, i això ho farem per un mínim de persones incíviques que ja a Premià de Mar li complicarem la vida a la resta de veïns. Tampoc sabem com es farà aquest control genètic, qui es farà càrrec del cost. Ara obrirem la porta al tema de l'incivisme i de la recollida d'excrements. Però és que tenim un problema molt important a nivell de neteja a Premià de Mar. Si obrim portes noves sense tenir capacitat per tancar les que ja tenim obertes, no aconseguirem una millora a Premià de Mar.
4: No sabem ben bé com s'aplicarà això ni com funcionarà aquest sistema, quin cost tindrà cada extracció i quin és el cost estimat d'aquesta implementació, quin serà el cost de recollir, custodiar, analitzar tots els excrements, quina persona gestionarà el sistema, quina empresa ho farà. Jo crec que estem tots aquí aprovant una obligació per a la ciutadania sense saber ben bé el cost real, l'eficàcia, els recursos municipals necessaris, ni si serà viable mantenir-la en temps.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Tot i que, segons l'executiu espanyol, la meitat ja haurien tornat al Marroc, la frontera es manté tancada des d'aquesta passada nit i també hi continua desplaçat l'exèrcit. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, on es troba desplaçat juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha estat contundent.
2: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
1: El president del govern ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que ja s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i que ja s'estan prenent mesures, i ha agraït la cooperació del Marroc. I no canviem de tema perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinari de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons al Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport a Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxime Prévot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sumès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort ara no tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
5: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
4: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
6: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
7: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
4: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
8: L'alcalde anunciava a xarxes socials que ja ha finalitzat la instal·lació de la nova coberta a la graderia del camp de futbol municipal, una infraestructura que, com el mateix Rafa Navarro ressalta, se suma al seguit d'actuacions que s'han fet al llarg dels últims 4 anys. La mateixa nova graderia, canvi de gespa, renovació d'equipaments esportius, porteries o xarxes exteriors, entre d'altres, nous lavabos a la zona del bar o nou tancat perimetral i repintat general. Val a dir, però, que en contra del que s'havia dit inicialment, la nova coberta no disposa finalment de plaques fotovoltaiques. Diu Navarro a la seva publicació que disposar de bons equipaments esportius és bàsic perquè les entitats puguin desenvolupar els seus fantàstics projectes i aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: I avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després, n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar

0: o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que doncs, té doncs, una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. Mm. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena, tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matitzar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi en consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs, resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. Mm. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode. El mètode que antigament es deia mètode champagnois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terrer, una climatologia. I això ho van mirar de fer amb un segell de garantia, que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això i, aleshores, una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat bé, però...
0: Sí, i tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la DO Corpinat tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les enoteques, el Celler Batlle, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Uh-huh. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup d'havaneres de Gairó, del qual forma part el premianenc Roc Ramoneda, ha estat seleccionat com un dels tres finalistes al concurs Sons a la Mediterrània 2026, un certamen que impulsa nous projectes de música d'arrel. La final se celebrarà el 15 d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, on les tres formacions escollides actuaran en directe davant del jurat. La classificació ha arribat després que el grup decidís presentar-se al concurs arran d'un intent fallit de participar directament a la Fira Mediterrània. Des de la mateixa organització els van recomanar inscriure's al concurs Sons i, malgrat el gran nombre de propostes presentades, han acabat convertint-se en un dels tres finalistes. Una notícia que, segons explica el mateix Roc Ramoneda, els va agafar completament per sorpresa.
3: I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos al concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, doncs ja un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
2: La final consistirà en una única actuació en què cada grup disposarà de 20 minuts per defensar la seva proposta musical davant del jurat. De Gairó hi presentarà un projecte que busca renovar el món de les havaneres, combinant el respecte per la tradició amb una mirada actual per acostar aquest gènere a nous públics. El guanyador del concurs Sons 2026 es donarà a conèixer després de les actuacions durant la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
0: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
2: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
0: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
3: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I això, doncs, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
0: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
4: Què aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
0: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
0: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
0: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els Horts Socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: Antena els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Dimecres 15 de juliol a Mataró es va presentar l'ampliació del Tecnocampus per mitjà d'un nou edifici de 13.000 metres quadrats en un acte en presència de l'Ajuntament i la Generalitat, que durant l'acte va anunciar que hi ajudarà amb 2 milions d'euros. I era la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que a banda d'anunciar aquesta col·laboració en el finançament, que se sumarà als 18 milions d'euros que el Tecnocampus ha demanat amb un crèdit al BBVA, va parlar en l'acte de la voluntat de la Generalitat de reforçar lligams amb aquesta institució adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que el nou edifici, que s'ubicarà entre els carrers Narcís Monturiol i Arenys, haurà d'estar enllestit l'any 2029 i suposarà un increment de la infraestructura actual del Tecnocampus d'un 25%. Hi haurà un aulari obert per a formació professional amb noves famílies formatives, espais de simulació, laboratoris i una petita residència per a estudiants i per a professorat i intercanvis. També tindrà un auditori de mida mitjana i nous espais d'aparcament.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, concentrarà la major part de la programació amb exposicions, visites guiades amb artistes, conferències, un màrquet fotogràfic, visionats a portfolis i tallers familiars dedicats a les tècniques analògiques. Sota el lema Maneres d'escapar, el festival convida a reflexionar sobre les diferents formes d'evasió i la necessitat d'aturar-se en un context marcat per la saturació informativa i el ritme accelerat. Una vintena de projectes fotogràfics abordaran aquesta temàtica des de perspectives diverses. La imatge d'aquesta edició és una fotografia de Philip Smith, que representa un espai de pausa i imaginació a través d'una escena estiuenca d'aire surrealista. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, 1826-2026, el Revela't incorporarà enguany la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. La trobada que es farà al Castell dels Marquesos a Santa Maria de Barberà vol esdevenir un espai de debat sobre la recerca, la conservació i la interpretació del patrimoni fotogràfic. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Kessler i Àlex Llobet, guanyador de la convocatòria oberta d'enguany. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival en un acte d'homenatge que tindrà lloc el 16 d'octubre. El màrquet i les activitats infantils seran gratuïtes, mentre que les exposicions requeriran entrada.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari 2 a 1 Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
2: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
1: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
3: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
4: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
1: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar. Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes. A més, un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del Conveni Maresme, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat. El comunicat retreu al departament que, malgrat el pes que ha tingut aquesta plataforma en aquest àmbit, no només no se'ls ha cridat a participar, sinó que, a més, s'han assabentat del conveni per la premsa. En un pla més transcendent, el comunicat diu que, si bé és positiu que es reordeni la mobilitat amb l'ànim de pacificar-la, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que en definitiva suposarà, alerten, perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. Jornada agitada ahir a Mataró en matèria dels successos. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa. La policia local desplaçada va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs. Unes hores més tard, a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park. Quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien amb el botí cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret. El Gafarroc comença a retronar. Manel Ferrer.
5: El Gafarroc ja escalfa motors per la seva 15a edició. El festival se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar i tornarà a ser d'entrada gratuïta. Tot i que el cartell encara no s'ha fet públic, l'organització ja ha avançat que la jornada comptarà amb 6 grups en directe, food trucks, un mercat d'artesans i altres novetats que es donaran a conèixer durant les pròximes setmanes. Més enllà del festival, l'organització també treballa perquè el projecte continuï creixent. La voluntat és constituir-se com a entitat per impulsar noves activitats culturals al llarg de l'any, tal com explica l'organitzador del Gafarroc, Jordi Gallo.
6: La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme.
5: Amb 15 edicions a l'esquena, el Gafarroc s'ha consolidat com una de les cites musicals de finals d'estiu a Premià de Mar. Durant les pròximes setmanes, l'organització donarà a conèixer el cartell i la resta de novetats d'aquesta 15a edició.
1: Pel que fa al temps, sense canvis a la vista en matèria meteo. Avui 4 núvols, però en general cel serè i temperatures que es mantenen entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: La nova comissaria de la policia local, de la qual ara es licita el projecte executiu, hauria de contribuir decisivament a fer de Premià de Mar un indret encara més segur. És el propòsit del govern i un propòsit que, segons ha defensat a Premià Mèdia, el portaveu d'Estimem Premià, Antoni Subirà, ja s'ha estat materialitzant al llarg d'aquest mandat, d'ençà que es van començar a adoptar mesures com les càmeres de seguretat al carrer i es va posar el focus sobre l'estació de trens. Segons ens deia, en un moment donat, es va evidenciar que l'estació era factor clau en matèria de seguretat. Ara, diu Subirà, a tot aquest conjunt de peces s'hi sumarà la nova comissaria en un lloc estratègic.
8: La legislatura passada vam començar a mirar a veure què ens estava passant i per què teníem aquestes puntes i tal, i ens vam estar parlant amb els Mossos, i bueno, una de les coses que tenim aquí a Premià és que els delictes a Catalunya es distribueixen segons la xarxa ferroviària. O sigui, on hi ha tren, tens puntes de delictes. O sigui, la xarxa del Maresme i la que va cap a Vic i la que va cap a Manresa, doncs aquestes eren els llocs on hi havia. Llavors, hem posat càmeres a l'estació, fem guàrdies, moltes guàrdies d'estada a l'estació, tant nosaltres com Mossos. Ja et dic, hem invertit en càmeres, tenim càmeres que fins i tot fotografien matrícules i sabem els cotxes que entren i fa saltar una alarma si un cotxe doncs està buscat o està robat o el que sigui. Bueno, tot això és una feina de fons petita que ha anat creant un hàbit, i per a mi actualment no som un poble molt llaminer per anar a fer delictes. Està molt, molt, molt vigilat, per dir una manera, això, no? Totes aquestes coses ajuden molt. I donar eines a la policia. I donant eines a la policia, arribem a la comissaria. Vam estar analitzant. Era el millor lloc de tenir una comissaria. Tenim els Mossos d'Esquadra en un costat i tindrem la policia municipal en un altre. I si tu mires el plano de Premià, estratègicament, tindràs dos punts que també, quan tu entres al poble, et diràs, ojo, aquí hi ha aquest circuit. Vull dir, estem Mossos en un costat, policia en un altre.
7: Preguntat per l'oposició veïnal que va transcendir fa uns mesos a la construcció d'aquesta comissaria a Can Pou, Subirà va explicar que ja s'havien iniciat converses i es va recordar que en el seu moment al Palmar també hi va haver oposició a l'arribada dels Mossos d'Esquadra. Ara, però, fins i tot el president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquest barri diu que es podrien deixar les claus de casa posades al pany, explica Subirà.
8: Hem trobat amb ells i els hem dit, escolta, mira, una de les coses que té l'administració potser no és la rapidesa que no té l'administració, però el garantista, sí, hi ha unes vostres inquietuds, i s'ho respondran. I han entrat un escrit amb les seves inquietuds i estem aquí també buscant a veure com s'acaba de conformar aquest edifici. Totes les coses noves també tenen que crear sensibilitat, perquè quan van tenir els Mossos, els veïns de Palmar no estaven del tot contents. I va venir el president dels Palmar a explicar-los i els altres que poden deixar, que els de davant poden deixar les claus posades. Clar, tenir una comissaria posada a casa també et dona seguretat.
0: Premià Mèdia. Informació.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
10: 1, 2, 3, 4, 5.

A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaya, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Mm-hmm. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més un. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa per

0: que li surt de l'ànima.
1: Mm-hmm. Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
0: Correcte. Tu pensa que això portem doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem amb la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions doncs, que s'han de prendre i que és una feina que s'arrossega durant tot gran part de l'any.
1: Mm-hmm. Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
0: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona, vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
1: Molt bé.
0: És com una prèvia.
1: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que heu fet de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
0: Correcte, esperem que sigui així. Sí, sí.
1: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafarroc. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
0: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent, ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres, també tenim la idea d'un petit festival de documental. Vull dir que sigui el Gafarroc, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
1: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafarroc participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafarroc? O podria anar millor?
0: Jo crec que està en un moment molt dolç. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric, el Maresme.
1: Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que veu fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafarroc. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
0: Val. El Gafarroc aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica allà. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn a les 6:30 de la tarda. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una 15a edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, de Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
1: Molt bé. Avui no ens pots desvetllar això, perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
0: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
1: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el suflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
0: No és perquè no baixi, sinó per afegir-li.
1: Molt
0: per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
1: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarroc, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
0: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com, no se veien todavía que una i más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
1: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs, és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
0: Reunions.
1: Sí, eh?
0: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, i ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
1: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuden moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
0: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però bueno, Mataró el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
1: Molt bé. Doncs Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Telenotícies Comarques, el 3CAT, va venir aquest passat 28 de juliol a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat ja crítiques rotundes abans que s'emeti de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja de les illes de contenidors a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia que s'acumulen moltes bateries. El PSC fins i tot feia un vídeo on la portaveu Luz Cánovas es preguntava amb ironia si de cop i volta l'Ajuntament havia canviat de parer i havia decidit reforçar els serveis de neteja.
3: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem i ens hem aixecat amb dues sorpreses.
4: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja? Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es penjaven a les nostres veus municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
2: Cánovas també s'exclama en aquest vídeo que tot plegat passés el mateix dia que l'Ajuntament publicava un avís sobre un nou servei de vigilància per combatre l'abandonament de voluminosos al carrer. Una nova amenaça dels veïns que no tenen cap culpa, diu la portaveu socialista, que el servei de recollida de mobles trigui tant a venir quan se'ls demana. Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu especial de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments d'andròmines, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Com diem, des d'Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, les plataformes cíviques, que a més estan denunciant la problemàtica de la brossa, també carregaven fort contra el govern pel que consideren, com el PSC, un rentat de cara per rebre les càmeres. Els primers fan notar a Facebook que si s'ha pogut fer per això, per què no es fa diàriament? I es pregunten si existeix prou voluntat política i pel que hem sabut han enviat un escrit al canal 3CAT on els diuen que la imatge que han captat dels contenidors no és la imatge habitual i els adjunten un recull de fotos amb brossa al carrer perquè puguin oferir una imatge més fidel a la realitat. Els segons diuen al canal de WhatsApp, per on es comuniquen coses com que valdria la pena, fer venir la televisió més sovint per tenir els carrers més nets.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de la OMIC, de la Informació al Consumidor, la OMIC, benvolgut a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
2: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
3: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, hola, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar al mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei. Què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
2: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
3: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, que tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
2: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
3: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta doncs a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara et diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
2: Molt bé, i malgrat el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí, pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
3: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunten moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc d'estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
2: Clar. Després és més complicat ja posar-hi
3: una solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha que la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
2: Clar.
3: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
2: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
3: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex del lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, etcètera, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
2: I és públic per tothom.
3: Sí.
2: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
3: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
2: Clar.
3: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver-ho contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
2: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
3: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
2: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
3: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar, però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i de pinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
2: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
3: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
2: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
3: No és que estiguem... Al millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
2: Bueno.
3: Ho dic així, amb la boca petiteta.
2: Possiblement, sempre es pot millorar, clar que sí.
3: Sempre, sí.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Oriol.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Premi en Joc ha estat una de les novetats de la Festa Major d'enguany, la iniciativa creada per fomentar la participació ciutadana i reforçar la rivalitat festiva entre els bàndols pirates i premianencs, ha enfrontat els seus equips en una desena de proves repartides al llarg dels dies de celebració. El bàndol premianenc s'ha acabat imposant amb un resultat de 6 punts a 3. Els pirates s'han imposat en la donació de sang amb 21 donacions davant de les 17 dels premianencs en el concurs dels llagostins amb xocolata amb 131 tiquets davant dels 122 del bàndol rival i en l'estirada de corda de la categoria adulta. Els premianencs, per la seva banda, han guanyat el concurs de guarniment d'aparadors i de balcons i finestres, l'estirada de corda en categoria infantil, la passada de boles de canó en categoria infantil i el llançament d'espardenya tant en categoria infantil com adulta. En total hi havia 10 punts en joc, un per cadascuna de les proves. Tot i això, la passada de boles de canó en la categoria adulta es va declarar nul·la després que es detectessin nombroses trampes per part dels dos bàndols, de manera que finalment només van adjudicar 9 punts.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
2: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
1: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
3: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
4: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
1: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar. Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes. A més, un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del Conveni Maresme, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat. El comunicat retreu al Departament que, malgrat el pes que ha tingut aquesta plataforma en aquest àmbit, no només no se'ls ha cridat a participar, sinó que, a més, s'han assabentat del conveni per la premsa. En un pla més transcendent, el comunicat diu que, si bé és positiu que es reordeni la mobilitat amb l'ànim de pacificar-la, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà, alerten, perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. Jornada agitada ahir a Mataró en matèria dels successos. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa. La policia local desplaçada va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i, quan el van identificar, es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de 2 focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els 3 focs. Unes hores més tard, a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park. Quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien amb el botí cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret. El Gafarroc comença a retronar. Manel Ferrer.
5: El Gafarroc ja escalfa motors per la seva 15a edició. El festival se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar i tornarà a ser d'entrada gratuïta. Tot i que el cartell encara no s'ha fet públic, l'organització ja ha avançat que la jornada comptarà amb 6 grups en directe, food trucks, un mercat d'artesans i altres novetats que es donaran a conèixer durant les pròximes setmanes. Més enllà del festival, l'organització també treballa perquè el projecte continuï creixent. La voluntat és constituir-se com a entitat per impulsar noves activitats culturals al llarg de l'any, tal com explica l'organitzador del Gafarroc, Jordi Gallo.
6: La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural com a mínim a nivell de Maresme.
5: Amb 15 edicions a l'esquena, el Gafarroc s'ha consolidat com una de les cites musicals de finals d'estiu a Premià de Mar. Durant les pròximes setmanes, l'organització donarà a conèixer el cartell i la resta de novetats d'aquesta 15a edició.
1: Pel que fa al temps, sense canvis a la vista en matèria meteo. Avui 4 núvols, però en general cel serè i temperatures que es mantenen entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
7: Estàs escoltant?
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
13: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
14: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
15: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
16: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
17: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
16: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
17: També, per fer vacances. Necessitem... Descansar una mica.
16: Vacancetes.
17: Clar que sí, clar que sí.
16: Ha estat una temporada intensa. Uh-huh. Hem parlat de moltes coses diferents, però mira, he trobat com fils conductors.
17: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
16: Històries.
17: Molt bé.
16: Les persones i les seves històries.
17: Sí.
16: I reptes dels nostres temps. Que...
17: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
16: bueno,
17: sí,
16: com a punts d'unió també. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
17: Ja
16: ho
17: veig.
16: Fa temps que volia
17: és veritat,
16: però bueno, aquí estem.
17: Molt bé.
16: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui tornem a portar de ballroom. Uh-huh. Vam descobrir aquest estil... Bueno, per mi va ser un descobriment.
17: Sí, per mi també.
16: De VIH i de dones. Molt interessant. De dones heterosexuals, també. Pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
17: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
16: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
17: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
16: A veure, què vols dir?
17: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
16: Haurem de fer el col·lectisme en passamuntanyes, vols dir?
17: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
16: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè a més aquesta temporada també hi ha passat.
17: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
16: No es volia perdre aquest
17: Molt
16: darrer
17: bé.
16: Dia.
17: Doncs què,
16: comencem,
17: anem per feina? Vinga, vam.
16: Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
15: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Una per llibre.
1: Sí, sí,
0: una
1: sí,
0: per
1: és
0: llibre,
1: veritat.
0: Per tant, moltíssimes gràcies perquè ja, mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
2: el... Escolta, bé. Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, sí, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
0: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen, d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
2: Sí,
0: que
2: sí,
0: guai,
2: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
3: era
2: amb tres cosetes,
3: mòbil.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, hem tingut molta sort, hem tingut molta sort.
2: És veritat.
3: Aquesta temporada vas passar pel programa Mamore,
0: sí,
3: i avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
0: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica que, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil. Perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
2: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no?, i que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
0: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable. Que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser que amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu que potser hi ha gent que em diu quedem, I potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Ja. I ja la setmana que ve potser ja no tant i em costa a vegades quedar. Jo crec que a la gent ens costa quedar perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols.
2: Clar.
0: I jo crec que ens hauríem d'esforçar una... Que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és...

0: no diria superficial, però poc real, és poc carnal, poc podríem
1: tangible,
0: dir.
1: Tangible, sí, sí, sí.
0: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, sabem, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
2: Total. Sí, sí.
1: Ens passa també... Ens passa, sí, que ens passin coses amb la gent, no?
0: Exacte.
1: I no quedar només per posar-nos al dia del
0: Exacte.
1: Que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
0: sí,
1: això
0: i de
1: no
0: fet,
1: uneix.
0: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja, i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar. Després, quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. No era una relació del que tu dius, d'updating, no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
2: És que, a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
0: I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina, i nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys... Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Em deixo... Jo crec que això ho hem de i, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
2: Molt bé.
1: Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
0: Sí?
1: Bueno, a mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
0: amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
2: Clar.
0: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
1: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
0: No.
1: No, eh?
0: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
1: sí,
0: per què...
1: Eh?
0: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen, un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. Llavors, quan em va arribar aquesta portada, en blanc i negre, ja em va espantar.
1: Yeah.
0: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
1: Accelerat.
0: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé. M'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
1: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no?
0: Sí.
1: El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
0: sí, sí.
1: Les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
1: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vas començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai... M'agrada molt, la gent sincera, eh? Aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada,
1: sí.
0: Li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres,
2: sí.
0: Però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
2: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció... Jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor, però no sé per què, i tenia com, no sé, i... I el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, oh. Llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo? I trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha sí. significat tant. No sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt... molt adient tot. Per això m'extranyava que no s'hagués fet. Mm-hmm. I llavors jo deia, pues fem-ho.
1: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura i que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que...
0: Sí.
1: Què tens? Què ha passat entre aquesta primera... aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un. I no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no... Era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de... Doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després... fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no... I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
2: Yeah.
0: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
2: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no? Perquè m'estic adonant que sóc molt...
2: Sí,
0: i aquest projecte, sí, sí. I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Mm-hmm. Però abandonar mai, això
2: molt
0: sí que
2: bé,
0: no.
2: Molt bé.
1: Bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
1: Com que hi hagi un arc,
0: sí, que
1: hi hagi una evolució.
0: Que tu com a lector entenguis vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però si tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
2: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de...
1: reescriure
0: capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar, i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
2: Clar. Una mica de misteri,
0: una
2: no?
0: Una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
1: Aquests personatges, hem començat a parlar d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
1: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem
1: alhora,
0: tot.
1: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona, i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent que, amb qui estava bé però que ha marxat. I de sobte, i a vegades penso, potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se. No ho sé, són, i són aquestes coses doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès. Totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
2: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
2: Molt bé.
0: O sigui, com a, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
2: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
1: Exacte.
2: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
1: Més històries, això, sí.
2: Que vagi
1: marxem,
2: molt bé.
1: Amb Illusion de Dua Lipa, que
2: molt
1: ens proposa el Pablo.
2: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
1: Sí.
2: Si tot segueix.
1: Si tot segueix.
2: I si no segueix, seran per coses bones.
1: Sí.
2: Però ens tornarem a trobar.
1: Ens tornarem a trobar.
2: I ho deixem aquí.
1: I ho deixem aquí,
2: Oh, wow. M'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Més de 48.000 persones que han travessat cap a Ceuta els darrers dies han tornat ja cap al Marroc durant aquest divendres, segons han indicat fonts del govern espanyol. L'executiu confirma, a més, que en les darreres hores hi ha hagut 57 morts en la nova crisi migratòria a la ciutat autònoma espanyola en terres africanes. Aquest migdia, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha elevat fins als 60.000 els migrants que han entrat a la ciutat autònoma, 10.000 més que les dades del govern. Però des de l'executiu insisteixen que el retorn és progressiu i que va a bon ritme, amb la sortida d'aproximadament 150 persones per minut. I fa uns minuts, Pedro Sánchez ha respost a les pressions de diversos països de la Unió Europea compartint a les seves xarxes socials dades de Frontex, l'agència de gestió de fronteres de la Unió Europea, sobre el número d'entrades irregulars de la UE entre 2021 i 2026. La llista està encapçalada per Itàlia, seguida dels Balcans Occidentals i Grècia, mentre que Espanya se situa en quarta posició, amb 234.760 entrades irregulars, pràcticament la meitat que el país italià. Sánchez ha deixat caure que la solidaritat i l'empatia són opcionals, però que respecte als tractats europeus i les dades no ho és. El president espanyol ha recordat que en aquests moments no són per dividir, sinó per construir una Unió Europea forta i unida, després que alguns estats membres, com Itàlia o Finlàndia, demanessin excloure el territori espanyol de l'espai Schengen, i el govern de Giorgia Meloni hagi ordenat avui mateix aprovar aquesta mesura. Anem ara a Tarragona, ja que l'Ajuntament d'Alcanar rebrà 2 milions d'euros de la Generalitat per finançar l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges particulars que es troben en una zona d'alt risc d'inundacions. Els habitatges construïts legalment en sòl urbà estan situats al barranc del Llop. Alcanar Platja ha patit en els darrers anys episodis d'inundacions greus, amb precipitacions molt intenses que han provocat danys materials importants i han posat de manifest un risc greu i recurrent per la població. La decisió arriba després que la Generalitat, l'Ajuntament d'Alcanar i l'Agència Catalana de l'Aigua formalitzessin el pas de desembre un protocol per impulsar una gestió integral de risc d'inundació del barranc del Llop, amb un marc de cooperació entre administracions per definir i construir les infraestructures hidràuliques i urbanístiques necessàries per solucionar aquest problema històric. I els Mossos d'Esquadra detenen dues persones presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la sustracció de vehicles, que actuava principalment a la comarca del Maresme, tot i que també operava en altres punts del territori. La investigació ha permès relacionar els arrestats amb un total de 12 sustraccions de vehicles consumades, dues tentatives més i diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, ni que es puguin atribuir al grup altres fets delictius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
2: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
1: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
3: Estem pràcticament amb una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
4: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
1: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar. Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes. A més, un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del Conveni Maresme, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat. El comunicat retreu al departament que, malgrat el pes que ha tingut aquesta plataforma en aquest àmbit, no només no se'ls ha cridat a participar, sinó que, a més, s'han assabentat del conveni per la premsa. En un pla més transcendent, el comunicat diu que, si bé és positiu que es reordeni la mobilitat amb l'ànim de pacificar-la, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà, alerten, perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. Jornada agitada ahir a Mataró en matèria dels successos. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa. La policia local desplaçada va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs. Unes hores més tard, a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park. Quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien amb el botí cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret. El Gafarroc comença a retronar. Manel Ferrer.
5: El Gafarroc ja escalfa motors per la seva 15a edició. El festival se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar i tornarà a ser d'entrada gratuïta. Tot i que el cartell encara no s'ha fet públic, l'organització ja ha avançat que la jornada comptarà amb 6 grups en directe, food trucks, un mercat d'artesans i altres novetats que es donaran a conèixer durant les pròximes setmanes. Més enllà del festival, l'organització també treballa perquè el projecte continuï creixent. La voluntat és constituir-se com a entitat per impulsar noves activitats culturals al llarg de l'any, tal com explica l'organitzador del Gafarroc, Jordi Gallo.
6: La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme.
5: Amb 15 edicions a l'esquena, el Gafarroc s'ha consolidat com una de les cites musicals de finals d'estiu a Premià de Mar. Durant les pròximes setmanes, l'organització donarà a conèixer el cartell i la resta de novetats d'aquesta 15a edició.
1: Pel que fa al temps, sense canvis a la vista en matèria meteo. Avui 4 núvols, però en general cel serè i temperatures que es mantenen entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willie DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el demasiado corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això, també, aquell any va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos.

possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco? The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. Cocodril Club.

That's He Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What Is

What is love? Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa, i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

I els oients habituals d'aquest temps de ràdio musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris. I possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances. Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Who Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà.
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: de Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

Solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

Celebration. La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte. Oh.

una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

El primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... It's a happy, happy world on a happy, happy day. It's a world in harmony with our world. 1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue for You. Sí, sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Sí, esclar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida local.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, cocodril!
3: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
4: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
5: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que, amb el canvi climàtic, seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
4: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial, que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
6: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
7: A prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
4: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar. Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes. A més, un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del Conveni Maresme, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat. El comunicat retreu al departament que, malgrat el pes que ha tingut aquesta plataforma en aquest àmbit, no només no se'ls ha cridat a participar, sinó que, a més, s'han assabentat del conveni per la premsa. En un pla més transcendent, el comunicat diu que, si bé és positiu que es reordeni la mobilitat amb l'ànim de pacificar-la, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà, alerten, perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. Jornada agitada ahir a Mataró en matèria dels successos. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa. La policia local desplaçada va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs. Unes hores més tard, a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park. Quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien amb el botí cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret. El Gafarroc comença a retronar. Manel Ferrer.
8: El Gafarroc ja escalfa motors per la seva 15a edició. El festival se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar i tornarà a ser d'entrada gratuïta. Tot i que el cartell encara no s'ha fet públic, l'organització ja ha avançat que la jornada comptarà amb 6 grups en directe, food trucks, un mercat d'artesans i altres novetats que es donaran a conèixer durant les pròximes setmanes. Més enllà del festival, l'organització també treballa perquè el projecte continuï creixent. La voluntat és constituir-se com a entitat per impulsar noves activitats culturals al llarg de l'any, tal com explica l'organitzador del Gafarroc, Jordi Gallo.
9: La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme.
8: Amb 15 edicions a l'esquena, el Gafarroc s'ha consolidat com una de les cites musicals de finals d'estiu a Premià de Mar. Durant les pròximes setmanes, l'organització donarà a conèixer el cartell i la resta de novetats d'aquesta 15a edició.
4: Pel que fa al temps, sense canvis a la vista en matèria meteo. Avui 4 núvols, però en general cel serè i temperatures que es mantenen entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
10: Estàs escoltant?

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

0: Ay, cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

a CBG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye, bye, va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Din Tai.

Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Tragostia Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gasolina.

0: I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, Opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, jo havia de ser un corrà.
0: Anem al 2007. Si fue...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy.
2: Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. Tonight, tonight, tonight, tonight. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar.

0: és música de festa. Són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't. Mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprès.

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

0: Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte.
1: Enrique Iglesias
0: es va endur la palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia. Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units. Ai...

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando... Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018... Voy a...

0: casa té el meu nom.
1: Ei.
0: El que voldries tenir.
2: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
2: Fucking money, man.
1: La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat, després d'uns mesos de mal temps, i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com la P7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: La Miel alerta que el risc no es concentra. Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I a Barcelona, a la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de la ciutat, ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la dona, dimarts d'aquesta setmana, en un pis del districte de Sant Martí. La mesura era interessada també per la fiscalia i per l'acusació particular. A banda de la mesura de privació de llibertat, l'home tampoc podrà acostar-se als fills que tenia en comú amb la víctima i els pares d'aquesta. Segons el relat dels fets, que inclou l'escrit de presó, el detingut va provocar la mort a la víctima clavant-li 11 vegades una daga davant dels dos fills menors de 8 i 4 anys i de dos amics de la víctima. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar, a la Selva. Segons comuniquen fonts oficials, la policia catalana ha rebut un avís prop de les 4:30 d'aquesta tarda dient que s'havia trobat un cos sense vida. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i han anunciat que es tracta d'una mort violenta. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. I ja han tornat a Catalunya els dos combois que els bombers de la Generalitat van activar per donar suport a les tasques d'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península, i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les dues expedicions van marxar dimarts 28 de juliol amb 55 bombers i 20 dotacions terrestres, i la de Madrid va tornar ahir dijous al migdia. La de la Vall d'Uixó havia de tornar demà dissabte, però ha avançat la tornada un cop assolits els objectius marcats pels responsables de l'operatiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
5: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
4: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
6: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
7: Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
4: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
8: El col·lectiu de veïns de Can Pou i Camp de Mar, contraris a la construcció en aquest barri de la nova comissaria de la policia local, s'ha organitzat i ha constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. De moment s'han dotat d'un espai web on exposen els arguments que ja van avançar davant el consistori a l'audiència pública del mes d'abril. Han celebrat diverses reunions amb comunitats de veïns de Can Pou i Camp de Mar. Ens diuen que ja conformen la plataforma una desena de comunitats i el maig passat es van reunir amb membres de l'equip de govern, entre ells l'alcalde i el regidor d'Urbanisme. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte del nou equipament quan va estar en exposició pública, al·legacions que encara no han obtingut resposta. Tal com van avançar l'audiència pública, la plataforma esgrimeix sobretot arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i amb el planejament urbanístic. En el primer cas, alerten d'una banda que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar quan es produeixi un episodi d'inundacions brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat Jordi Terrades.
5: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. Per això ens fem una pregunta molt senzilla. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
8: També en relació a aquest argument afirmen que el nou edifici esdevindrà precisament una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap a mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM i denuncien que el nou equipament perpetuarà aquesta situació.
5: Defensem que el barri de Can Pou conservi els ràtios de zones verdes que es van preveure des del planejament urbanístic original. Durant gairebé 40 anys, una part d'aquests espais no s'ha materialitzat ni compensat i considerem que aquesta situació no s'hauria d'agreujar destinant els pocs espais disponibles a altres usos.
8: Finalment, i encara en relació al planejament i la legislació urbanística, denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua i afirmen, d'altra banda, que la nova comissaria excediria el límit d'edificabilitat que estableix el POUM a primera línia de mar. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament el 4 de maig passat, poc abans de presentar al·legacions a l'avantprojecte, i pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics, entre ells arquitectes i cap de la policia local, no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte Aduin, com ha fet públicament el govern, que el procés s'estava fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes perceptius. Ara l'entitat vol continuar captant adhesions i per això es proposa difondre els seus arguments i continuar presentant al·legacions quan el projecte definitiu es posi a exposició pública ara mateix en licitació. En aquest sentit, la plataforma ha expressat la seva estupefacció pel fet que s'estigui fent la licitació abans que ni tan sols s'hagi donat resposta a les seves al·legacions a l'avantprojecte.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
10: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest Centre d'Atenció Primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ser avui a la ràdio.
2: Gràcies.
1: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
2: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? Dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
1: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, als premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti, que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista, i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, gràcies.
1: Quina importància té també l'alimentació, o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
3: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca, doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació, eh? Què és important tenir en compte, Sandra?
3: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre, amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids, doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30

0: 30 minuts amb aquest poder d'acidificant, no? Llavors, és molt important saber, doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, per exemple, un dels consells que podríem donar.
1: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no?, si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no?, perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
2: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le. Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots són persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs, també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies. Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig, puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Pues no, és com un pack.
1: Ja he complert, no?
2: Tenim ja de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca, com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació, perquè jo crec que és molt important, nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica, i és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
1: Escopim la pasta, però no glopegem, perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
2: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
1: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà protegint.
2: No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
1: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
2: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents, clar. Si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
1: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi el migdia o la nit, hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
0: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs, són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació i la saliva ens... la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlaven abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlaven.
1: No? Uh-huh. Per tant, no és tan quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar el que protegirà. No?
0: Exacte, si són saludables, molt millor.
1: Uh-huh. Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit, no? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu, no?
0: No, et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
1: Això segur.
0: Val? Uh-huh. Però vull dir, la neteja no te la treu.
1: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene. No? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
2: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopets dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopet dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat, que després vull glopejar. Perfecte, serà molt millor.
1: Uh-huh. És complementari, podríem dir, no?
2: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Uh-huh. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
2: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, també, com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no?, i tindrem la boca més
2: protegida. Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena. Tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna... Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
0: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no, doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
1: L'espirulina.
0: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas. I tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts de les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
1: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
0: Exacte, és com... per exemple.
1: D'acord. Estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
2: Clar, jo és que veig, també com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar lo mismo que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no s'han, igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no te vens cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra, de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. Molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també,
2: sí.
1: Que no només intentar conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com deia ara l'Helena, són petits, no?
0: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
1: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els preus a l'habitatge al Maresme durant el 2025 confirmen un any més la tendència a l'encariment generalitzat i paral·lelament a una dificultat cada cop més gran per accedir a aquest bé bàsic. Significativament, els valors que conté l'informe que ha fet l'Observatori de Desenvolupament Local de l'any passat indiquen que a tots els municipis del Maresme les famílies van haver de dedicar més del 30% dels seus ingressos a pagar el seu habitatge. Els que més percentatge hi van dedicar van ser els de Sant Vicenç de Montalt amb el 55,35% i Premià de Mar es va situar en el 12è lloc en aquest trist rànquing amb un 41,19%. L'informe també revela dues circumstàncies paral·leles. Va pujar la compra-venda de pisos, malgrat els increments de preus, un 10,7%, i van disminuir els contractes de lloguer d'un 8,7%. 6.023 contractes, la xifra més baixa des del 2009, mentre continuava pujant el preu. Concretament, el preu mitjà del lloguer va arribar als 879,86 euros mensuals per sobre de la mitjana catalana i després d'un increment del 3,8% respecte de l'any 2024.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Benvinguts, avui som al dojo de Bukutsu Dojo, Karate Kyokushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karate Kyokushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
3: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats, hi han d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
4: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
5: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions de mans. Llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
6: Un campionat a molt nivell. Nunca havien anat a un campionat amb tant nivell. I bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
7: Ha tingut una experiència única i mai l'oblidaré.
8: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
9: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
2: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. I a part moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
3: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors.
10: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
6: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
5: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
2: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, va acudir a l'acte que es feia dissabte 18 de juliol al Tecnocampus de Mataró, convocat pel Departament de Territori per explicar als alcaldes maresmencs en quin punt es troba el desplegament de l'anomenat Conveni del Maresme, que recull les actuacions previstes pels pròxims anys a la comarca en matèria de mobilitat, especialment els nous accessos a la C32 i la pacificació de la N2. En l'acte es van exposar els aspectes principals d'aquesta transformació i se'n van actualitzar dates i terminis. I entre altres informacions, es va indicar que aquest mateix estiu es licitaran les obres de pacificació del tram de Mataró de la carretera nacional i que està previst aprovar els projectes per al Baix Maresme els pròxims mesos per tal que les obres comencin el 2027, tot plegat en el marc d'una transformació que des del govern es defensa sobretot en la necessitat d'avançar en matèria de mobilitat sostenible i integrada. Escoltem Salvador Illa i Sílvia Paneque en un vídeo publicat per la Generalitat.
2: Ets del Maresme, això t'interessa. Estem transformant la C32 i la Nacional 2 per millorar la mobilitat de tota la comarca.
3: La Nacional 2 suporta encara massa trànsit i, en canvi, la C32 està infrautilitzada. Aquest és un model que no es correspon en absolut a les necessitats del territori.
2: Per això estem actuant de manera coordinada sobre les dues grans infraestructures de mobilitat que vertebren el territori.
3: Millorarem la C32 amb nous accessos i millorant els ja existents perquè entrar i sortir de l'autopista sigui més fàcil. I convertirem la Nacional 2 de manera progressiva en un passeig urbà més integrat, més amable per la ciutadania.
2: Més arbres, més espai per caminar i per anar en bicicleta i més connexió amb el front marítim.
3: En definitiva, una mobilitat més segura, millor, més ben connectada.
2: Estem davant d'una de les transformacions urbanes més importants del Maresme.
1: Recordem que aquest conjunt d'actuacions, que segons el govern també s'acompanyarà de millores en matèria de transports públics, compta amb el finançament per part de l'Estat de 384 milions d'euros fins al 2032. A l'acte de dissabte a Mataró no hi va acudir l'alcalde de Premià de Mar ni en qualitat d'alcalde ni en qualitat de president del Consell Comarcal, però sí que ho va fer el grup socialista premianenc. La seva portaveu, Luz Cànovas, es felicitava poc després de totes les actuacions anunciades pel govern de la Generalitat en un vídeo a xarxes socials.
4: 80 milions d'euros que es destinaran al Baix Maresme amb aquest conveni del Maresme. I com afectarà això a Premià de Mar? Pues tindrem per fi realitat. El 2027 començarem a veure la pacificació de Nacional 2, que inclourà, entre d'altres, carril bici i places d'aparcament. També tindrem la sortida de la C32, tan desitjada i tan important pel nostre municipi, amb una sortida només que col·lapsa l'enllaç amb la mateixa. I també la línia d'autobusos que connectin tot el Maresme. Tot això anirà acompanyat, com no, d'actuacions com les que recull el Pla de Rodalies amb millores a la nostra estació i amb la construcció de la nova baixador de Renfe i també millores al transport públic amb augment de les línies d'autobusos que connectaran Premià de Mar amb tota la comarca.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Accident de trànsit mortal dissabte a la tarda a la via Sèrgia de Mataró a la rotonda d'accés a la C60, punt quilomètric 1,2 a l'antiga B40. Segons la informació que ha donat el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre concretament a les 6 de la tarda i va ser una col·lisió per encalç entre 5 turismes i una motocicleta i que va deixar fins a 10 persones ferides de diversa consideració, entre els quals un menor que finalment va morir a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els altres són un altre menor que continua en estat greu a Sant Joan de Déu i després 8 ferits menys greus o lleus que van ser traslladats a diversos hospitals o que no van demanar ingrés hospitalari. Arran del sinistre es van desplaçar a l'indret 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques, entre elles un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt 100 bombers. També es van activar diversos efectius a la policia local de Mataró. Amb aquesta víctima mortal ja són 78 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026, segons les dades del Servei Català de Trànsit.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els veïns contraris a la construcció a Can Pou de la nova comissaria de policia local han constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. S'han dotat d'un espai web, han celebrat reunions amb comunitats de veïns del barri i el maig passat es van reunir amb l'equip de govern. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte que encara no han obtingut resposta. La plataforma esgrimeix, sobretot, arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i alerten que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi una inundació, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
2: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
1: També afirmen que el nou edifici esdevindrà una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap al mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri, molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM, i finalment denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament i, pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte, adduint que el procés s'està fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes preceptius. Alcalde i regidora d'Educació informaven ahir d'una reforma que s'ha estat fent a l'escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit sobretot a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro en un vídeo gravat a l'escola.
3: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
4: A prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'escola Sant Cristòfol.
1: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar el Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar. Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes. A més, un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del Conveni Maresme, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat. El comunicat retreu al departament que, malgrat el pes que ha tingut aquesta plataforma en aquest àmbit, no només no se'ls ha cridat a participar, sinó que, a més, s'han assabentat del conveni per la premsa. En un pla més transcendent, el comunicat diu que, si bé és positiu que es reordeni la mobilitat amb l'ànim de pacificar-la, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà, alerten, perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. Jornada agitada ahir a Mataró en matèria dels successos. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa. La policia local desplaçada va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i, quan el van identificar, es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs. Unes hores més tard, a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park. Quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien amb el botí cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret. El Gafarroc comença a retronar. Manel Ferrer.
5: El Gafarroc ja escalfa motors per la seva 15a edició. El festival se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar i tornarà a ser d'entrada gratuïta. Tot i que el cartell encara no s'ha fet públic, l'organització ja ha avançat que la jornada comptarà amb 6 grups en directe, food trucks, un mercat d'artesans i altres novetats que es donaran a conèixer durant les pròximes setmanes. Més enllà del festival, l'organització també treballa perquè el projecte continuï creixent. La voluntat és constituir-se com a entitat per impulsar noves activitats culturals al llarg de l'any, tal com explica l'organitzador del Gafarroc, Jordi Gallo.
6: La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme.
5: Amb 15 edicions a l'esquena, el Gafarroc s'ha consolidat com una de les cites musicals de finals d'estiu a Premià de Mar. Durant les pròximes setmanes, l'organització donarà a conèixer el cartell i la resta de novetats d'aquesta 15a edició.
1: Pel que fa al temps, sense canvis a la vista en matèria meteo. Avui 4 núvols, però en general cel serè i temperatures que es mantenen entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: Dimarts 21 de juliol, l'Ajuntament ha sotmès els plàtans de Premià de Mar a un tractament fitosanitari contra l'oïdi, una malaltia causada per fongs que afecta un ampli ventall de plantes i que s'intensifica durant l'estiu perquè la calor n'afavoreix la proliferació. Tal i com s'informava, l'operació s'ha fet a partir de les 11 de la nit i es farà amb un producte també a base de sabó i olis naturals que neteja i redueix el fong i també ajuda a fortificar les fulles. També ens diuen que aquest producte fitosanitari no genera residu ni impacte en el medi ambient, ni suposa cap risc per la salut de les persones ni dels animals. Amb tot, ens aconsellen que per evitar possibles molèsties, com pols o esquitxos, mantinguem tancades finestres i balcons durant el pas dels vehicles, evitem sortir a l'exterior i no deixem roba estesa. Si encara ens queda algun dubte, podem preguntar a mediambient@premiadamar.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
10: ¿Está aquí?
11: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
10: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
12: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
2: Soc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda i ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
3: I una nit, el Sòria ens proposa, al Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sòria, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen

0: totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de buscar gent que siguin capaços d'organitzar activitats per muntar tot un festival.
1: No hi havia organització. Qui s'havia de fer càrrec de tot el moviment de joves eren els diables. Era l'únic grup organitzat. Diu, hem comprat mil tovallons de paper per fer bombardes. Diu, hem comprat un sac de farina i al migdia vindran els diables i començaran a fer boles. Dic, i vaig veure tan malament allò que dic, escolta, compra un altre sac de farina i no perdem el temps.
0: Parlàvem de les històries que hi ha darrere de les grans històries, les històries invisibles, i és l'Anna Albareda, la que jo li tinc una admiració, perquè va fer la reunió més curta que he vist en ma vida. I en 20 segons va dir, bueno, estem tots aquí, perquè ara mateix queda desconvocada. I dic, solta, la comissió de festa major, i en farem una altra, que ja us diré qui entra.
1: I li vaig dir que aquesta festa li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de festa major, estigui, posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, jo tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Genevas ja es va començar a animar a fer coses.
0: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la festa major i podíem fer una festa major que Premià i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
2: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates que ataquen el Premià i tal, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
3: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no? Allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà. I, bueno, jo, hòstia, pensant-hi, i és una mica la idea que vaig voler projectar en la lletra, no?, d'això, de celebrats que van allà a arrasar-ho tot.
2: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així anava pel carrer i vaig sentir uns nens i anaven cantant «Som pirata!» I, hòstia, em vaig quedar molt sorprès.
3: I llavors va sorgir això de que, hòstia, hauríem de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí va... Això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs benvinguts, però hosti, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
1: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la festa major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble. I després les parades... O sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la festa dels pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
0: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, van dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva, ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encorsetats amb un model de festa.
3: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting i tot això que ara està tan, tan... que governa el món, no? Això és, una, és un fenomen que està allà i any a any va variant, va mutant i es va veient coses i és apassionant veure-ho.
2: Per mi és un orgull, amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta

0: de la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs, per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que vulguis que no, doncs, sempre t'agrada.
1: Veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, doncs, el brandàs, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu, i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
2: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de Festa Major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Diu, jo, amb els qui guanya. Els primers dies sóc pirata i els últims sóc premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa a qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per a casos com aquest que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'ha presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor més que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat, l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887,71 euros amb l'IVA inclòs.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes del Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
2: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazzàldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat... Anem a parlar de discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà, també. Anem a parlar de discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa. Molts seguidors consideren aquest treball com el punt de consolidació definitiva de la banda, o la seva personalitat sonora queda plenament definida.

I seguim amb The Munster Sides, el disc que els dona projecció dins l'escena independent estatal. Aquest treball serveix com a carta de presentació de la banda, repeteixo, dins l'escena independent, i posa de manifest la seva capacitat per construir cançons d'aparença senzilla però molt elaborades a nivell melòdic.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones, 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Band, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Band ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments cuidats. Tot i ser una banda contemporània, el seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament, anem a escoltar una cançó del àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season, de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular.

A nivell tècnic, moltes de les seves cançons es construeixen a partir de diverses capes d'harmonies vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta. I never given a damn, you praise my soul.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de Música Comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La cultura popular premianenca està de dol per la mort de Miquel Monclús Mesa, membre històric de la colla gegantera de Premià de Mar. L'entitat ha comunicat la seva mort amb un emotiu missatge a les xarxes socials, en què el recorda com un geganter de cap a peus i destaca la seva dedicació durant dècades al món geganter. La colla explica que Monclús era una de les persones més estimades de l'entitat, sempre disposat a ajudar i amb un somriure per tothom. També el considera un dels grans referents a la colla gegantera per la seva implicació constant en la vida gegantera del municipi. Al llarg dels anys va donar vida a diverses figures de la colla gegantera de Premià de Mar. Va ser un dels portadors habituals dels gegants Martí, Tòfol i Siseta i va contribuir al naixement del gegantó Tite. En el seu missatge de comiat, la colla gegantera assegura que el seu llegat continuarà viu cada vegada que els gegants surtin a ballar pels carrers de Premià de Mar. L'entitat també ha expressat el condol a la família i a totes les persones que van compartir una part del camí amb ell. La seva mort ha generat nombroses mostres de condol a les xarxes socials, entre elles les de la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit i de l'alcalde Rafa Navarro. La vetlla va tenir lloc aquest passat diumenge, 19 de juliol, a la tarda, al Tanatori de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media. Informació.
2: La coordinadora Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes a la comarca, ha emès un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del que s'ha anomenat Conveni Maresme a Mataró, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat a la comarca. El comunicat ja retreu només començar el departament que, malgrat el pes específic que ha tingut aquesta plataforma a la definició del model viari maresmenc, recorden la lluita per fer gratuït a la C32 o en contra dels vials laterals, no només no se'ls ha cridat mai a participar en la concreció d'aquests projectes, sinó que, a més, s'han hagut d'assabentar del tancament del conveni per la premsa. Més enllà d'aquest retret, el comunicat incideix en una qüestió més transcendent. Consideren que, si bé és positiu que reordeni en general la mobilitat amb l'ànim de pacificar i optimitzar infraestructures, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. En concret, afirmen que si no varia el model urbanístic i la inversió en transport públic continuarà el col·lapse de la mobilitat i l'urbanisme. És per tot plegat que insisteixen a reclamar l'obertura d'un procés de debat interdisciplinari, profund, tècnic i participatiu sobre el futur de la línia de Rodalies, precària i amenaçada per un litoral en regressió, i sobre la xarxa d'autobusos interurbans.
1: Premià Media. Informació.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sweet.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.